checking out.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, tant de baixos com alts fins a mitja tarda i amb un cel més clar al final del dia, amb una temperatura que ja ha pujat una miqueta de nit i també ho farà de dia i es mourà entre els 20 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre 29 i 30, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal fins a mig matí i moderat de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació CERART 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de CERART 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de CERART, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
1: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de CERART.
4: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
1: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública en tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
2: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
1: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
5: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
1: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
6: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
1: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
7: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
1: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
8: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
1: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
5: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de Recursos Humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
1: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gesp artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
9: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pèlets, i començar a valorar pues, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
1: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
2: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
10: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
2: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
11: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
2: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
1: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament de remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
12: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
12: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
13: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Sènior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
14: La meva gimnàstica artística que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent les, els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
13: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
14: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
13: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
15: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, on ens acostarem els 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejol i alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogó moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada, i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall, i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles, i per tant doncs aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent, uh-huh. I en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries, i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Ja cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs que recomanem potser que siguin majors de 16 anys, i si no ho són doncs poden anar acompanyats d'una persona adulta, i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte, doncs que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui i anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I, per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí. Aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar, el sopar que l'Ajuntament l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
1: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
1: Molt
4: bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
1: Doncs bé, aquesta serà la quarantena trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la quarantena edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà, serà una de les 40 colles convidades. Per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià també hem estat, que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
4: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta a les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
4: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
4: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
2: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, o ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maró. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Fira Canya es torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop, pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
1: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
2: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
1: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública en tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
5: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
1: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El Govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
6: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
1: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
7: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredis article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
1: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
8: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema, vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins, a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
1: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
9: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
1: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
6: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
1: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
10: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
1: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
11: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
12: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o palilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
11: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
13: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
11: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
1: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
14: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
14: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol que ja n'hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà la cercavila amb un recorregut nou.
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap al les 9:15. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
15: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Sènior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
16: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
15: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
16: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino, i després unes altres 3 hores de classe i altres 3:15 d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades a Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Mm-hmm. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
15: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
17: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
18: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, o ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maró. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls, hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
19: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
19: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada, i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall, i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles, i per tant doncs aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic, llegamsdecubelles@gmail.com, i ràpidament doncs, ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries, i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
19: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries segons les disponibilitats de la gent que trobem i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorra on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
19: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el Cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, estar amb la colla que pertoqui i va anar al Cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica allà les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
19: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
19: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80 perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
19: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar, el sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
1: Mm. Per tant, tindran, doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
19: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
1: Mm.
19: I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
1: Mm. Doncs bé, aquesta serà la quarantena trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la quarantena edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
19: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedi una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Mm-hmm. Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
19: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
19: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar.
1: Mm-hmm.
19: O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme, amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
19: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta a les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, entre després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la Colla Gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
19: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
19: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
20: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, senyores i senyors, us parla Josep Lluís Villanueva. Comencem una nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa. Avui, últim de la temporada, i com no podia faltar aquesta cita, aquesta n'hi ha cap, tot i que de vegades ho fa, però bueno, amb nosaltres la nostra estimada Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. I tu?
1: Jo molt bé.
0: He frotant-te les mans ja perquè hi ha vacances? Vacances del programa, vull dir. Algo és algo, algo és algo.
1: Però no molesta, això.
0: Vale. Bé, doncs, com diuen que l'ordre dels factors no altera el producte i avui la Charo té el seu club de lectura Canyelles i d'aquí un tres i no res es posarà a conduir, doncs hem decidit que en lloc d'acabar ella el programa, aquest últim programa de la temporada, el començarà ella. Fem les coses al revés. Charo, amiga, què passa?
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora, com estàs?
2: Pues molt emocionada de començar el programa avui, jo.
0: Oi que sí?
2: Sí.
0: Home, i jo si vols el dia que no està la nostra amiga Misha, si el vols començar tu sempre, a mi m'és igual, i a la Mònica suposo que també, però bueno, tu
2: com
0: mateixa.
2: Com vulgueu, a mi el que m'agrada és parlar amb vosaltres.
0: I a nosaltres amb tu, per tant, tant se val que sigui el començament com el final.
2: Va. I tant.
0: Bé, doncs, Charo, estarem bastantes setmanes, bastants mesos, sense trobar-nos el dimecres, que és el dia que gravem aquest programa, als estudis de Ràdio Cubelles, per petar-la amb tu. I suposo que durant aquest temps, des d'ara fins al setembre que tornem, han de passar moltíssimes coses al voltant de la novel·la negra, oi?
2: Uf, un fotiner de coses. I a l'estiu no para el tema de festivals de novel·la negra. Sí que tenim una aturada de clubs de lectura, perquè és veritat que, excepte algun que fem els primers dies de juliol, els mesos de juliol i agost, no hi ha clubs de lectura, i per tant són dos mesos en els quals puc llegir el que vulgui, que això també
0: està bé, no?
2: Sí, perquè aprofito una mica per posar-me al dia, aprofito també per llegir manuscrits, que en aquests moments tinc tres manuscrits, perquè ja m'estan dient què? Bé, doncs què? Ja els diré alguna cosa. Però el que us deia, no? El tema festivals continua. Tenim en el mes de juliol, és el mes del gran festival, del més antic festival de novel·la negra a Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, que ja porta 30 i pico edicions, a les quals jo no he anat a cap.
0: Està bé, això.
2: Sí, perquè és el mes de juliol, jo el mes de juliol tinc molta feina i no puc anar. I clar, Gijón no està aquí al costat. No és com... I no puc anar. És un festival, el festival de, ja us dic, de més renom, i que falla uns premis, bueno, falla el premi, podríem dir, més prestigiós, o com a mínim més antic, com a mínim més antic de novel·la negra a Espanya, que és el Premi Hamet, i que no us puc dir ara mateix, no sé qui són els nominats, la veritat és que no sé qui són els nominats aquest any, però bueno, ja us dic que és un premi que té molt de renom i que tots els autors estan desitjant guanyar-lo. No té dotació econòmica, però sí té aquest prestigi. I tenim també durant el mes de juliol, aquí a propet també a casa nostra, el festival El Creixell Crims, que arriba a la cinquena edició, Festival de Novel·la Negra en Català, al qual tampoc puc anar perquè és el mes de juliol i jo estic enmig de els meus rotllos amb l'agència tributària i no em puc moure.
0: El teu sí que és una novel·la negra.
2: Sí, el meu sí que és una novel·la negra.
0: I tant.
2: Sí. Un dia parlarem de com encaro jo les meves declaracions.
0: Bueno, jo et deixaré gravant i tu vas parlant.
2: Sí.
0: i m'aniré a prendre un cafè.
2: No, si jo per mi és com si fos, com si estigués resolent un assassinat.
0: Bé, sí, no, ja. I de vegades ja. Assassinaries també, però bueno. Bé.
2: Sí, també.
0: Ja.
2: Al mes d'agost també hi ha festivals de novel·la negra i a principis d'agost es celebra el festival Gata Negra a la Sierra de Gata, que és, sí, que és a Càceres, tocant amb la frontera amb Portugal. Un festival al que crec que també arribem a la cinquena edició, que el porta el Luis Rosso, i és un festival que m'agrada molt, perquè encara que allà fa moltíssima calor, us podeu imaginar, 40 graus, sí, és una cosa...
0: Càceres és Càceres, sí.
2: Sí, comença a les 7 de la tarda, i ho fan allà, hi ha un riu que té piscines naturals, i comença quan viene la fresca. O sigui, allà la gent surt al carrer quan llega la fresca. I, bueno, el festival comença a 7, 8 de la tarda i acabem a la 1 o les 2 de la matinada.
0: Uau!
2: Es fa a l'aire lliure i està superbé. L'única cosa que has de procurar és portar-te un bon antimosquits.
0: Mm.
2: O anar amb la Charo. Perquè si vas amb la Charo, no et preocupis, tots els mosquits li piquen amb ella.
0: Està bé, això.
2: Sí.
0: Ets el millor antimosquits del mercat i gratis.
2: Vale. Em puc posar el que sigui. Com no em posi un burca, a mi em piquen els mosquits.
0: Vale.
2: És igual.
0: Vale. Doncs vés en compte de posar-te el burca, perquè per aquella zona hi ha molt bocs,
2: Sí.
0: Cuidadín.
2: I després el mes d'agost és el mes del Festival del Cubelles Noir.
0: Clar.
2: Què us he de dir del Cubelles Noir?
0: 11, ja. No, ja? 11?
2: Sí, 11 anys, sí.
0: Jolín,
2: ja. D'unidó, aquest any han canviat les dates, és a final de mes, en lloc de fer-ho per després de la Puríssima, es farà a final d'any, i bueno, ja anireu veient la programació, que encara no la sabem, és secreta, i també a finals del mes d'agost tenim la Convenció 007 a Madrid dels agents 007, del qual jo sóc membre, i bueno, tenim un cap de setmana fantàstic.
0: Però molt fantàstic, eh?
2: Molt fantàstic. Entre d'altres coses, fent molts jocs. És molt divertit fent jocs, fent cajucs, fent tomes falses. Després anem a un cinema, lloguem una sala de cinema i veiem una pel·lícula de James Bond per al plaer de veure-la en una pantalla gran. O sigui, és fantàstic. I durant 2 dies pues, estem allà tots els friquis del 007 allà. Parlen de les nostres coses.
0: Molt bé. Escolta, ja sé que em diràs, òbviament, el Sean Connery, però sense comptar el Sean Connery, quin és el 007 que més t'agrada de tots els que han passat per la pantalla de cinema?
2: Bueno, és que a mi el Sean Connery per mi no és el que més m'agrada.
0: No és el que més t'agrada? Ops! No. Em pensava que em diries aquest. No, vale,
2: no.
0: Doncs quin és?
2: No.
0: Quin és?
2: A mi el que més m'agrada és el Pierce Brosnan.
0: Home, a veure, tenia el seu pes específic, també, vull dir que...
2: Home, té un punt, m'agrada molt...
0: Em pensava que ara vas a dir té un polvo, però...
2: Bueno, jo també. Ja no dic aquestes coses.
0: Ai, com ets,
2: però
0: vale.
2: Té un punt de cinisme, d'ironia, un puntet de canalla, m'agrada molt. És el James Bond que més m'agrada. I la pel·lícula que més m'agrada de tota la saga de James Bond és la primera que va fer ell, que és GoldenEye.
0: Ah, el GoldenEye era el Brosnan, ja? Mira tu.
2: Era el Brosnan, era la primera. Era la primera. És una pel·lícula que jo recordo l'escena inicial, que ja sabeu que sempre és una escena d'aquelles impactants, que ella es llença per un fent pointing amb una presa russa.
0: Sí.
2: Que això és de veritat. Va haver-hi un especialista que ho va fer, evidentment.
0: Pensava que era ell.
2: No és un muntatge ni res.
0: Uh-huh.
2: Quan va acabar aquesta introducció, al cinema... Recordo que vam aplaudir O sigui, tots els fans van aplaudir.
0: Bueno, i això que no era ell, mira tu.
2: Sí, però té un inici espectacular, una persecució en avioneta, amb, bueno, és que és tota la pel·lícula amb unes protagonistes femenines fantàstiques. Hi ha la dolenta, que és la comandante Orlova, que és mala, però molt mala, de tan mala que és bona.
0: Vaja, bé.
2: Sí, m'ha agradat molt.
0: Recordo molt la banda sonora, la cançó principal de la Tina Turner.
2: De la Tina Turner, a més a més.
0: Genial. Sí.
2: Mira, avui et faré una pregunta, jo a tu.
0: A veure, això no està pactat.
2: Què tenim en comú, Tina Turner i jo?
0: Què teniu en comú, que les dues són negres, òbviament?
2: No. No.
0: Ni idea, que us veu casar amb un senyor que es deia Ike.
2: No, que vam néixer el mateix dia.
0: Ah, sí?
2: No, del mateix any, però el mateix dia.
0: És el que anava a dir, el mateix any, òbviament sí. La Tina Turner és bastant més jove que tu, però bueno.
2: Sí, el 26 de novembre vam néixer.
0: Vaja, molt bé.
2: És una cosa que m'agrada molt, perquè Tina Turner és una d'aquelles dones que ha marcat camí.
0: I tant, camins. Uns quants de camins. Tot i les hòsties que li va fotre el cabronàs del seu exmarit, la tia se'n van sortir la mar de bé, eh? I tant que sí.
2: Sí.
0: Vale,
2: Dona amb pebrots.
0: Ole tu, sí senyora, amb molts, sí. I tant que sí. Charo, sí. Ja has fet tot el catàleg d'estiu?
2: Sí.
0: Et puc fer l'última pregunta de la temporada?
2: Vinga, va.
0: Bueno, no et queixaràs de mi perquè vaig de clàssics. La setmana passada era la Agatha Christie.
3: Va ser molt fàcil.
0: Sí. Va ser facilíssima, xupadíssima. I la d'aquesta setmana segur que també.
3: Sí?
0: Jo crec que sí. Aquesta setmana anem a l'altre superclàssic, que és el Sir Arthur Conan Doyle. Vale? I el seu gran personatge, que no fa falta dir qui és, perquè ja tothom ho sap. Però... com es diu el germà?
3: El germà.
0: Ara no em diguis que t'he pescat per aquí.
2: El germà
0: del Sherlock, com es diu?
2: Sí, té un nom molt raro.
0: Molt.
2: Té un nom molt raro. Ai, com es diu? Ai, no me'n recordo.
0: Si el tens apuntat aquí davant, Mònica. M'està preguntant la Mònica com es diu i té el guió.
2: Espera. No.
0: Vinga, va.
2: Segur que em surt. És un nom molt estrany. A més, era un nom que em recordava molt a ordinadors.
0: No exactament, però sí alguna cosa electrònica.
2: Microsoft?
0: Ei, ole tu! Sí, senyora, Microsoft!
2: Microsoft! Microsoft
0: o micròfon. Jo estava pensant en la carxofa que tinc a davant, no? Microsoft. Holmes. Que és bastant gilipolles, per cert, no? Però bueno.
2: Sí. A més, un personatge que tampoc surt molt a les seves novel·les. I tot i que he de dir que jo a Sherlock Holmes el tinc molt apolillat, el pobre, perquè no l'he tornat a llegir. El vaig llegir quan era joveneta i no he tornat a llegir-lo.
0: Jo no he llegit res, he vist pel·lis.
2: Sí, llegir... això, jo també he vist pel·lis, he vist sèries i això, però tornar-lo a rellegir no he tornat. Així com amb l'Agatha Christie sempre torno, i a l'estiu sempre torno, perquè jo associo a Agatha Christie a l'estiu, a Sherlock no, és curiós,
0: Quina novel·la, ja que parles de l'estiu i és l'últim programa de la temporada, quina novel·la tens previst llegir o novel·les aquest estiu? Tens algunes pensades ja o no?
2: Tinc moltes. La veritat és que tinc una muntanya, a banda d'aquests tres manuscrits que no puc dir de qui són, tinc novel·les ja que les tinc allà apartades. Tinc la que ha escrit el fill de John le Carré, en la que parla del personatge de Smiley i el seu contrincant rus, el Carla, que tinc moltes ganes de llegir-la. No me'n recordo com es diu, la vaig comprar i la tinc allà aparcada. I la veritat és que tinc un reguitzell de llibres per llegir, que no sé com ho faré, no sé si llançaré uns daus i aniré escollint o com ho faré, però la veritat tinc per revisar el número 100 del crims.cat, que es va dedicar a Rafael Casis, l'iniciador de la novel·la negra en català, que han fet una edició òmnibus amb les seves tres novel·les. I aquesta me la vull llegir amb tranquil·litat. Això per dir-vos dos que cauran sí o sí o sí.
0: Bueno,
2: aquesta sí. I després vull continuar aprofundint amb un tema que vaig desenvolupar fa un parell d'anys en el Congrés de Novel·la Negra de la Universitat de Salamanca, que són crims infantils. És a dir, novel·les en les quals els assassins són nens.
0: ¿Quién puede matar a un niño? ¿Te'n recordes? Del Ibáñez Serrador.
1: Hòstia, que bona, per favor.
0: Quina, sí, quin canguelo de pel·lícula.
2: Doncs hi ha novel·les en les quals els assassins són els nens. Inclús Agatha Christie tenia una.
0: Vaja, vaja.
2: Sí, la casa torcida, la casa torta.
0: Ah.
2: La casa torta, a l'assassí, és una nena, a més.
0: Sí, sí.
2: I clar, és un personatge que sempre passa totalment desapercebut, perquè
0: ja.
2: L'investigador, l'últim que pensa que pot ser sospitós, és un nen.
0: La nena angelical, clar.
2: Un nen angelical. I tinc diverses novel·les en les quals a l'assassí és el nen i les aniré estudiant, perquè en el proper congrés que hi vagi vull fer la segona part d'aquestes novel·les d'assassins nens.
0: Vale. Charo, amiga, ho deixarem aquí no per aquesta setmana, sinó per aquesta temporada.
2: Bueno, pues ha estat un plaer compartir aquestes estonetes a les zones, amb vosaltres, que em fa molta il·lusió, i espero que em renoveu el contracte per l'any vinent.
0: El tens. Per 10 anys. Està preparat per 10 anys.
1: Vull dir que...
0: Pel mateix preu, això sí, eh?
2: Ah, bueno, vale.
0: Vale.
2: No, jo no he demanat augment de sou, eh?
0: No, perfecte, doncs sí. Pel mateix sou ens tornem a retrobar la propera...
1: Tots, el mateix sou els tenim tots.
0: Bueno, no et sentim, sí, el mateix sou el tenim tots.
1: Tots, tenim el mateix sou.
2: Sí, i tant.
0: Prado, si et vols despedir de la Charo.
1: Bon estiu, Charo, eh?
2: Bueno, bon estiu.
1: Bueno, ens veurem.
2: Un petonet ben gros, que us ho passeu molt bé. Carreguem bé les piles, perquè al setembre hem de tornar amb moltes més coses, eh?
1: Ens veurem per Cubelles Noir, no?
0: Clar, perdona? Sí, no? Al Cubelles Noir et veurem, no?
2: Sí, espero
0: doncs,
2: que sí.
0: Aviam si, si coincidim i podem dinar un dia junts, no?
2: A veure si és veritat.
0: Va, vinga, Charo,
2: un petonàs
0: molt fort. Adeu.
3: Adeu.

0: Canviem de tema, passem full i d'assassins passarem a parlar de gent, un palet o molt, no ho sabem, ara ho sabrem, tronada.
1: Les Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I per parlar de gent tronada, qui millor que la gent del Rossegall? Vull dir que... Un any més amb un pel mig que no, perquè van arribar tard i, clar, ja no hi érem. Estàvem de vacances, la Mònica i jo, i ja no vam poder fer la acostumada entrevista pre-estrena de l'obra de l'any del Rossegall, que, per si algú no ho sap, tots els anys... elles i ells, dic elles, començo per elles perquè avui són tres les senyores que tenim amb nosaltres, que ara us presentarem, doncs obren, inauguren la festa major de Vilanova i la Geltrú, el teatre principal, amb una obra que es passen gairebé tot l'any preparant. Els dies que no estan por ahí de bolos, representant l'obra de l'any anterior, estan preparant la de l'any següent. Doncs benvinguda, Yoyo Villena, què tal, amiga? Com estàs?
2: Hola, gràcies per convidar-nos una altra vegada. Estem molt emocionades d'estar aquí i explicar a tothom doncs, la nova aventura que el dia 6 d'agost doncs, hi haurà el teatre principal.
0: Perfecte, també tenim a l'Alegria López, és?
3: Sí, López, exacte.
0: Alegria López.
3: López Ibáñez.
0: López Ibáñez, correcte, encantats.
3: Molt bé, encantada també i molt agraïda d'estar aquí i amb molta il·lusió d'estrenar aquesta nova obra.
0: Perfecte. Elles dues ja són gairebé residents del programa i han estat diverses vegades. La Mònica diu que se'n va perquè l'avorriu. Bueno, hi farem. Coses de la vida.
4: La Mònica se'n va perquè m'avorreixen.
0: Ah, no. Vale. Però la que no és resident, jo crec que és la primera vegada que vens, oi, Prado?
5: Sí. Bé. Aquí sí. Havia estat a baix per una altra història, però sí, sí. Amb vosaltres sí, és la primera vegada.
0: Correcte. Doncs hem de dir que la Prado és la jefa, no?
5: Bueno, la jefa...
0: Home, a veure...
5: La jefa en papers, potser,
0: La directora... Tu ets la directora,
5: no? Soc la directora de l'obra, sí.
0: Perfecte. I també actues o no? O només...
5: No.
0: Tu estàs a darrere de les càmeres.
5: Suficient.
0: Ja en tens prou, no?
5: Sí, vale. Tant.
0: Molt rebé. Doncs, escolta, davallem, perquè l'última vegada que va estar la Yoyo amb nosaltres, no solto prenda, però vaja, no va explicar absolutament res. I mira que ho vam intentar, no? Però no... Quin és el títol de l'obra? Va, comencem pel començament.
5: Això es pot dir, no?
3: Sí, clar, sí, home, sí,
5: no. I tant. Sí, no. Sí, no, que estem aquí, no?
0: Clar.
3: Toc, toc. Aquí la teniu. Toc, toc.
0: Digui toc, toc.
3: Sí.
0: Vale, perfecte. Senzillament és un títol fàcil de recordar. Li heu posat vosaltres el títol o ja es deia toc, toc?
5: Es deia.
0: Sí.
5: És una obra que, a més s'ha portat al cinema. Uh-huh. I, de fet, és més coneguda per cinema que no pas per teatre, però neix com a obra de teatre el 2005.
0: Estem parlant, si no se m'anà la olla quan m'he mirat el WhatsApp que ha enviat la Yoyo, de humor francès, no?
5: Sí, el que passa és que fem una mica d'adaptació a un humor més nostre també, no?
0: Ah, perquè, bueno, no, t'ho dic perquè a mi l'humor francès m'agrada moltíssim. Darrerament estan fent unes, sobretot pel·lis, no? Que realment et parteixes el pit de riure, no? Amb aquesta gent. O sigui, que humor francès catalanitzat.
5: Sí.
0: O sigui,
5: sí.
0: De la Catalunya Nord.
5: De la Catalunya Nord, però una mica més a baix, L'adaptació és una mica més nostra, la sentim més a la sang, Sí. Mm.
0: Vale, anava a dir alguna cosa. Vinga, va, canta.
2: No, anava a dir que és del Garraf. Bàsicament del Garraf.
0: Humor garrafenc.
2: Garrafenc, de garrafa, de garref. De garrafa. Garrafenc.
3: De la comarca.
2: De la comarca i de garrafa, també. Sí.
0: Vale. Llavors, quan dius allò de que eres una vez un tren que llegó a la hora, no? I et parteixes el pit, no? Més o menys. Vale, si parlem del Garraf, ha de ser alguna cosa semblant. Toc, toc. Bé, toc, toc. Ja, i què? Toc, toc, i què passa? Truquem, toc, toc. I qui obre?
2: Doncs A veure, ens obre una persona que inicialment hauria de ser doncs, o personal o infermera d'una consulta psiquiàtrica o de teràpies, no? D'un centre de teràpies, i anem doncs, diferents persones, no? Que tenim un problema, tenim un TOC. Un TOC que vindria a ser doncs, una obsessió que fa que el nostre comportament doncs, en referència a la resta de persones sobta doncs, perquè tenim tics o manies o gestos o una problemàtica no? Nostra que ens fa diferents de la resta i de vegades doncs, això no? a la gent normal, que no existeix, no? La normalitat, però la gent normal, doncs la distorsiones perquè no coneixen, no saben què et passa, què tens, no? Això és el TOC, és el que tenim cada un dels nostres personatges, i bé, doncs ens ajuntem moltes persones amb diferents TOCs amb el mateix espai, i és una festa.
3: Sí. I això, el que comença com una espera incòmoda, doncs acaba convertint-se en una peculiar teràpia de grup que està plena de situacions absurdes, conflictes i moments d'humor. I això és el que volem també, que el nostre públic s'ho passi molt bé i que gaudeixi d'aquesta obra. Mm-hmm.
0: Prado, per què aquesta obra i no una altra? No sé què, Hamlet, jo què sé, algú.
5: Bueno, en realitat li preguntes a la persona menys indicada, perquè no sóc jo la que la va escollir. No, n'hi havia diverses, que s'estaven barallant, no? En plan, quina fem aquest any, i al final va guanyar aquesta per la quantitat de personatges. Ja sabeu que el Rossegall és un grup que té molts actors i moltes actrius, però que cada any treballen diferents persones. Aquest any treballaven 6-7 persones en total, sí? I era la ideal per 6 personatges principals i una altra persona que té un paper més petit, però ja veureu quin paper té. Sí. Aleshores buscàvem una cosa d'humor que fos molt divertida i que a més també tingués un trasfons interessant, no? com és això. Sí, és humor, parlem de TOCs, de trastorn obsessiu compulsiu, però és una forma també de tractar i de parlar de la salut mental, no? Que ara mateix, des de fa uns anys, s'està parlant i mai es parla lo suficient, no? Sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, perquè les persones que pateixen aquest trastorn ho passen veritablement malament.
0: Suposo que és difícil tractar un tema com el TOC en teatre, en cinema, en qualsevol i més, tractant-se d'una obra amb humor pel mig, no? S'ha de ser molt llest per fer una cosa així, eh?
2: Doncs, si em permets, sí, però, aviam, quan una persona accepta, no?, les seves, diguem, dificultats, diferències o mancances, no? El primer que s'ha de fer, quan ja un es coneix, no? ja s'accepta, ja és també a riure'ns, no? O entendre les coses
0: comencem
2: que ens passen a un mateix, no? Llavors, una mica també és això, no? Tu has de conviure tota la vida que has d'estar plorant i trist sempre, no? Tu has d'estar bé i si els altres et veuen bé, trobaran això bé i ho trobaran normal. Això és una miqueta. Sobre com i qui va triar Toc Toc, l'Alegria i la Yo-Yo, que feia anys que la volíem fer.
3: Sí, feia molts anys que anàvem darrere d'aquesta obra perquè la trobàvem molt divertida i sobretot això, no? Perquè també el que ha dit la Prado, que som una companyia molt coral i també doncs, ens agrada que tothom participi. Encara que també n'hi ha molta feina darrere.
0: I em dóna la sensació de que us agradava també perquè us sentiu bastant identificades.
3: Home, i tant, no sé per què ho dius.
0: Jo tampoc sé per què ho dic, no? Però...
3: Home, i tant, no sé per què ho dius. Ui!
0: Vale. Molt bé, amiga, molt bé. Perfecte. Quanta gent? Heu parlat de l'elenco, que òbviament ja ho sabem que cada any doncs, aneu variant, sou masses. Si tinguéssiu que fer una obra en la qual intervingués tothom, hauríeu de fer una cosa amb corda gospel o alguna cosa així, no? Vull dir que seria una mica complicat, certament.
4: Quan segur?
2: En total... aquesta obra? No, en total el conjunt. A veure, podem dir que uns 20, però ara entren, ara surten, també... No només depèn de l'obra, depèn molt de l'obra, evidentment de
6: del director, què vol fer, què no vol fer, amb unes consignes que són la filosofia del grup, no? Que sempre diem, els que hi som, som els que, i els que podem i volem, aquest any ens comprometem i volem seguir, som els que necessitem fer alguna cosa per nosaltres. I després, si ens cal ningú més, doncs anem a buscar els antics companys si tenen ganes de tornar a formar, bueno, d'estar en el projecte d'enguany. Que no poden, no volen, anem a buscar altres amics que tenim, doncs, altres companyies, que també, doncs, també fan teatre i potser, doncs, a vegades han vingut puntualment i a vegades venen per una temporada, després no hi tornen. Però sí que som un grup bastant gran i també depèn, com deia, de les circumstàncies personals de cadascú, perquè aquests companys que ara fa temps que no venen, doncs no venen perquè tenen, doncs, altres coses a fer o altres necessitats, altres preferències, altres, doncs potser ara estan pintant quadres, però també ens venen a veure, ens recolzen tant com poden, no? Però és un grup gran, però hi ha molts que sí que són més reincidents, no? Perquè, doncs, no podem fallar, perquè no podem deixar el teatre ni una miqueta.
0: Ja. Yeah. Tot això, el vostre esforç principal de l'any és l'obra aquesta, no?, que estreneu a l'agost. Bàsicament, feu alguna cosa més? No com a Rossegall, sinó com a actrius amateurs, amb altra gent, amb altres companyies...
3: Sí, jo personalment també estic en altres dues companyies de teatre, ja professional, que ara, bueno, també faré una miqueta de publicitat.
0: Després, aprofita.
3: Estic rodant una obra que es diu Juego de Amantes, amb Theo Jansen, i l'anem representant per teatres de Barcelona, que al novembre també ens donaran temporada a una sala de Barcelona que es diu Estudi BCN, i ara sí que actuaré a Terrassa el 5 de juliol, i després amb l'altra companyia, que es diu la Romana, doncs farem una lectura dramatitzada a la sala Beckett de Barcelona.
0: Molt bé.
3: Sí, del Misael San Roque, és el director i el dramaturg, i paral·lelament també fent curtmetratges, pel·lícules... Vamos, que estic entretinguda.
0: Tu vius del cuento, llavors?
3: No? Realment, al 100% no.
0: Va, és complicat, eh?
3: Sí, que és complicat, sí.
0: Sempre ho veiem molt. A les pel·lis, sempre allò de cal... Tu què eres? Jo soy modelo, però trabajo de camarero.
3: Ah, exacte, sí. No? És per tots els actors i actrius treballen molts a cambrers, sí.
0: I tant, és un clàssic total, no? Quina llàstima, no? Haver d'anar trampejant d'aquesta manera.
3: Sí, la veritat que sí. Moltes vegades el pescau sempre està vendido per la misma gente. Però
0: això
3: bueno.
0: És veritat, és cert, eh?
3: Contenta de fer el que m'agrada i anar, pues, seguint per aquest camí.
0: Molt bé, molt bé. Qui són, llavors? Digues. Jo.
6: No, jo també volia fer propaganda de mi mateixa. No, va, jo, com ja sabeu, doncs aquí a Cubelles, que faig molt poble i faig molta cultura tant com puc amb el Cor Lirae, no? Doncs amb la Mònica, i bé, doncs aquí cantem a la coral, que ens ho passem bomba i fem temes molt xulos i tenim molts bolos. Ara aviat tindrem el bolo de Capo Musicals en el teatre principal, però això ja us avançarem, és ben aviat, i fem una col·laboració molt xula que ja vam fer l'any passat. Després de teatre, a banda del Rossegall, doncs ja fa un parell d'anys que jo faig teatre també de forma amateur a les Roquetes, en el Teatre La Bòbila, i faig un taller, no? Participo en un taller, l'any passat ja hi vaig ser-hi, i aquest any és una obra molt xula, molt, molt divertida, que és de creació pròpia, és a dir, que l'hem fet entre tots, no? Bàsicament el director ha ficat més cullerada, però entre tots l'hem fet el muntatge. S'estrena el dia 22 de juny, o sigui ja, encara queda alguna entrada, són simbòliques perquè valen 3 euros.
0: Estem parlant de La Bòbila.
6: Exacte, el Teatre La Bòbila de les Roquetes, sí, sí. I com assagem allà, doncs tenim el privilegi de fer allà la funció de final de curs.
0: Molt bé.
6: I aquesta obra concretament es diu Els coloms ens vigilen i promet molt.
0: Vale, vale.
3: I aquí la nostra directora també té alguna cosa que dir, em sembla.
5: Bueno, jo sóc la professora i directora de teatre del grup Enquina Teatre, del Prado, de Sitges, que tot i que es diu com jo, o jo com el vocal, no tenim res a veure. També sóc la professora i directora del grup de teatre de Colors, de l'associació LGTBIQ+, Colors Sitges Link, i recentment, fa 6 mesos, hem creat una associació teatral amb un grup de persones que va sortir justament d'aquest grup de teatre. Hem format l'associació associació La Columna Teatre, i bueno, pues, estem fent cosetes que encara no podem desvelar.
0: Home, en tot el que acabeu d'explicar, jo penso que queda més que clar que hi ha moltíssim interès pel teatre, no?
5: Sí,
0: i sobretot
5: sí,
0: pel teatre amateur. Hosti, hi ha quantitat de gent, sense anar més lluny, aquí a Cubelles tenim a la Mònica, que quan està fent naus fa cols, i bueno, hi ha molta gent a darrere d'ella, i gent que ni t'ho pensaries, i que en un moment donat, plan, apareix allà el fent teatre, i no fa tan malament, no? Dius, jolín, oh, què és això, no? Sí, sí.
5: Catalunya té molta tradició teatral.
0: Ja, ja.
7: Com de tant. Sí. Té molta tradició.
5: Sí. Bueno, a Madrid es rifen els actors i actrius catalanes, o sigui, tenim molt prestigi. Per alguna cosa serà?
0: Sí, sí, segurament. I tant. Bueno, doncs ara estem en plena voràgine del Grec, amb uns espectacles al·lucinants, suposo que més d'un en veureu, no? És com una... És el referent, realment, el Grec, per la gent teatrera o no? O hi ha altres referents a nivell de festival gros... Tenim el Grec.
5: El Grec,
0: ja està, no?
5: Bueno, que jo sàpiga, és el Grec. El,
0: sí, sí.
5: Bueno, el bo és que, a més portem gent de tot arreu, i ja no parles només de la qualitat, sinó del tipus de teatre que veus, que et dona l'oportunitat de veure el Grec, no? Que moltes vegades no són les obres que habitualment arriben als teatres catalans. Per no parlar, ja no comencem a parlar de la quantitat de teatres que van tancar ja fa molts anys,
0: yeah.
5: Que molt referent, però al final... Barcelona és el referent a Catalunya, i quants teatres n'hi han a comparació de fa quants anys?
0: L'aliança Cubelles, sí, la cosa
5: sí.
0: ja canviarà, vull dir, ja
5: sí, sí, al final tenim que fer coses de Rodalies també a territori.
7: El Grec,
0: Mònica, micro, aquí, amiga,
7: aquí. El Grec aporta moltíssimes coses, perquè no només teatre, vull dir, quan ja va començar amb dansa, i jo vinc del món de la dansa, més que, i llavors era brutal, perquè va venir aquí companyies que mai ens esperaven que vinguessin, i estaven aquí, tant la Graham com la Cunningham, com la Limón, com totes aquestes companyies han estat aquí a Barcelona per un preu que ningú s'esperava a l'inici de lo que era el Grec, no? Compraves un abonament, iau, ja et podies anar tantes vegades com volguessis al teatre o a veure el que fos, no? Llavors, ostres, això s'ha de valorar, però ara és per privilegiats. Això és la llàstima.
6: Jo, sobre això de privilegiats, és on t'anava. Avui mateix em preguntava per què no vaig més al teatre. A mi m'agrada molt el teatre, no? I vaig de tant en tant. I una de les respostes és perquè sempre estàs assajant, sempre estàs fent teatre, i tampoc el temps dona per tant, no? També treballo, tinc vida pròpia. És veritat que vaig al teatre, però no he anat mai al Grec, per exemple. És una cosa que m'agradaria fer alguna hora, perquè és, doncs deu ser un espectacle, no? Tot el que trobes allà. Però sí, tenim teatres de diferents preus, i per exemple, si hi ha gent que no pot anar al Grec, doncs pot anar a veure teatre amateur, no? Que els preus sempre són més assequibles, i com el que parlàvem abans, n'hi ha molts bons actors. Nosaltres estàvem fent un cafè aquí al costat abans de venir, i hi ha molts bons actors, molt bons, fent, sent professionals, guanyant-se la vida i ser molt coneguts, molt famosos, que tots coneixerem tant de cine com de teatre. I n'hi ha molts que són igual de bons o més que aquests, i no els coneixem perquè no han pogut arribar per unes circumstàncies o per unes altres. I per tant podem trobar qualitat a molts llocs, i podem gaudir del teatre en molts jocs.
0: Vale, queda dit. Doncs voleu afegir alguna cosa més? Per exemple, qui surt en aquesta obra? Que no ho hem dit.
3: Exacte, sí. Tenim... bueno, som 7 actors. El Josep Manel, que ens farà de Camilo. Després tenim el Fred, el Carlos Lizalde, també el nostre gran Carlos, la Maria, aquí Yolanda Viena, la Lili, la Carla Castillejos, el Pep, Fidel Martínez, que amb ell, bueno, ja també va actuar amb nosaltres amb l'obra de Diner molt negre, i ara ha tornat. Després l'ajudant del doctor, aquest paper també petitó, que espero que serà molt intens i molt bonic, la Yolanda Milà. I després tenim a Blanca, que seré jo, l'alegria.
0: De la huerta.
3: De la huerta, sí, sí. I cadascun, doncs, amb els seus tocs. I després també volem comentar que aquesta obra la volem dedicar a Marta Ferrer, que va ser també una gran directora nostra, i aquest mes d'abril ens va deixar i li volem...
0: Fer homenatge.
3: Sí, fer homenatge amb aquesta obra.
0: Molt bé.
3: Si vols dir alguna cosa.
6: Sí, jo vull dir que la Marta va ser la meva primera directora. És una de les persones més boniques que he conegut mai, com a persona, com a directora, i que estàs amb nosaltres. T'estimo.
0: Vale, queda dit. Okay. Doncs allò per resumir, de Cubelles ho tenim a tu i a la Yolanda, no?
6: Sí, de Cubelles, sí.
0: Una bona representació, sí. No? Està bé, està bé.
5: Les dues Yolandes.
0: Exacte, les dues Yolandes, la Yoyo i la Yolanda. Vale, exacte. Vale.
6: Però clar, jo em dic Yolanda, que passa que, sí, clar, sí, popularment, sí, que i l'amistat és Yoyo, sí.
0: Com a Yoyo, la Yoyo de tota la vida, vaja. Doncs, Yoyo, Alegria, Prado, moltíssimes gràcies. Simplement recordar que Toc Toc es representa el dia 6 d'agost, ara vols dir una cosa? Sí, et saludar la iaia o coses d'aquestes.
3: Sí, no, recordar el marit que ha d'anar a fer la compra.
0: El que, perdona.
3: No, això, que li volia dir al marit que ha d'anar a comprar, que tinc la nevera buida.
0: Vale, perfecte. Vale, alguna cosa més a part de lo del marit o no?
6: No, jo sí, jo vull dir una cosa. Hosti, quines ganes de xerrar. Vull dir que l'obra és tan divertida que heu de venir, sé que vindreu, sé que riureu, us ho passareu bomba. Vosaltres dos esteu convidats, com sabeu, com cada
0: any. Gràcies, gràcies.
6: I què més dir? Que m'agradaria dir una cosa concreta de l'obra i de la funció. 1. Que estem treballant molt, que està sent dur, que com sempre, doncs, al final anem una miqueta agobiats perquè s'apropa la data i sempre tenim més feina a fer. Que la Prada és una directora estupenda, que estem aprenent super amb ella, ens està donant moltes eines i coses que cada director diferent et dona, i ens estem passant molt bé amb tu. De veritat, gràcies. Gràcies per haver comptat amb nosaltres, per haver dit que sí a la nostra petició. Gràcies a l'Alegria per haver fet el contacte amb ella. I només una petita cosa, si em deixes. Vull parlar dels personatges. Però
0: molt petita.
6: Vull dir que la feina que hem tingut amb els personatges i que encara tenim és molt bèstia, perquè tenir un toc que no tenim és difícil.
0: Home, sí.
6: Llavors, això és una feina molt xula com a actors.
0: Triar un que sí que tingueu, hauria estat més fàcil, no? Perquè segur que tots en tenim algun, vull dir que...
5: Era més difícil canviar l'obra.
0: Sí, clar, suposo que sí, ja.
3: I sobretot, estar pendent de les xarxes socials del Rosegar IGT, que ja anirem penjant els enllaços perquè la gent pugui comprar les entrades.
0: Important. Això és important.
3: Sobretot.
0: Molt bé. Si no, suposo que també al mateix Teatre Principal de Vilanova es poden comprar,
3: sí,
0: o no?
3: Sí, el que passa que volen de seguida.
0: Sí, és un clàssic del principal.
3: Sí, nosaltres aconsellem que millor que sigui per les xarxes socials, a través d'entrepolis.com.
0: I si no, ja sabeu, haureu d'anar a la revenda a 500 euros l'entrada, vosaltres mateixos.
3: Moltes gràcies.
0: És lo que hay. Bueno, jo els hi vaig demanar a aquestes dones, a la Yoyo concretament, que en triessin una cançó que tingués a veure amb l'obra de teatre. I en realitat, sí que té a veure o què?
6: L'ha triat el Josep Manel Farràs. Ho dic per si no li agrada a la gent, que la culpa és d'ell.
0: Ah, vale, correcte. I en realitat em sembla que no té res a veure amb l'obra de teatre, no? Però bueno, igual, la posarem, és bonica, la cançó està molt bé i és molt alegre.
5: No ho direm.
0: Sí, sí, i tant. Us quedeu per aquí, oi? Diguem-ne allò, acabar de veure, d'escoltar la gravació del programa. Doncs escoltem aquesta gent que van triomfar moltíssim a la dècada dels 80.

0: Bé, doncs, amb aquest Get Up de Lazy Bet dels Matt Bianco, passem ja a l'esprint final del programa i què millor que començar parlant de la revetlla de Sant Joan amb una bona coca.
1: Uau!
0: A què mola?
1: Els indis mengen coca del parull.
0: De què t'agrada la coca, tu, Mònica?
1: A mi? M'agrada. La de llardons m'encanta i m'agrada la de crema, m'agrada.
0: Vale.
1: Anisada, per això.
0: La de crema,
1: oh,
0: anisada.
1: I la de fruita, m'agraden totes. És igual.
0: Ets una viciosilla.
1: Jo soc molt viciosilla.
0: Sort que ets diabètica, si no,
1: sí,
0: no veies.
1: Sí, sí.

0: barca de Sant Joan. Molt bé, Mònica. Genial.
1: Ha sortit?
0: Clar que ha sortit.
1: Ah, bueno, va. El tiririririm, doncs bueno.
0: I tant que sí. Doncs, senyores i senyors, un any més Cubelles prepara la gran revetlla de Sant Joan a la plaça del Mercat. Resumirem la nostra agenda d'aquesta setmana amb aquesta notícia, concretament, perquè és la gran notícia de la setmana. Tot a punt per la revetlla de Sant Joan a Cubelles, i la Mònica ens explica més coses.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va, vinga, explica.
1: L'Ajuntament de Cubelles ja ho té tot a punt per la revetlla popular de Sant Joan, que se celebra el proper dimarts. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera de la plaça del Mercat. L'arribada de la flama és prevista sobre les 19:15 a la plaça de la Fita, des d'on la portaran fins a la plaça de la Vila. Seguidament, s'iniciarà una cercavila amb el pollatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat, on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, a la qual hi hauran taules i cadires perquè tothom que hi vulgui pugui sopar amb els amics, familiars, etc. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Polis.

0: I sobretot a l'estreu Cardeu al Camp, a les 3 de la matinada, Cardeu al Camp de la plaça del Mercat, o sortirà la Pilar Mallofré amb la mànega aquella pastelera i començarà a repartir per allà fins que...
1: Però què dius, tio?
0: Vosaltres mateixos, vull dir que, home, jo si visqués a davant, com ella, ho faria, vull dir que... Les 3, a dormir, s'ha acabat.
1: Però què heavy que...
0: I s'han acabat els petardos. Va? Vinga, va, escoltem una altra cançó que a mi m'encanta. Aquesta cançó és de les cançons de la meva infantesa, però total. A part, diguem-ne que quan la cançó va sortir ja no era un infant, era més bé un adolescent i de més, però amb el que explica la cançó és totalment la meva infantesa, i suposo que la infantesa de molts,
1: de
0: la Mònica i de molta més gent. La trobo realment preciosa, aquesta cançó.
1: Fa plorar.

0: semblat?
1: És preciosa, i és quan encara el Serrat cantava, eh?
0: Sí, quan cantava bé.
1: Sí, sí, tenia una veu, vaja, maca, maca. Bé, Moni, amiga.
0: Bueno,
1: s'ha acabat el broquil, tu? Sí, home, clar que ens veurem.
0: Home, tant,
1: que, encara que no vinguem a la ràdio, ens veurem, sí. Òbviament, no? Senyores, senyors, fins aquí hem arribat per aquesta temporada. No és que desapareguem. Bueno, igual ja no ens deixen tornar, ojo, eh? Ja mai
0: bueno,
1: se sap, això.
0: Tampoc mai se sap.
1: Però bueno, sí, sí. Si ens deixen tornar, doncs tornarem a la sintonia d'Antena 3 amb una nova temporada de l'E Weekend. D'Antena 3, oi, com estic jo?
0: He
1: rejuvenit.
2: No,
1: broma. Sí, no.
2: Què li ha passat?
1: No és...
2: S'ha desconnectat.
1: M'he anat als 20 i pico d'anys, jo, ara.
2: Què t'ha passat?
1: Pues que he retrocedit amb el temps. Ha estat al túnel del temps, amb els meus temps.
2: Sí, sí, he anat aquí a Sant Joan i mira el que li ha passat.
1: Clar, clar, l'època de la joventut, tornat a l'Antena 3. Mira tu. No, no, Antena 3 no, no.
2: Ràdio Cubelles i va...
1: De Canal Blau, no?
2: Canal Blau,
1: vinga, va.
2: Vale. Bueno, que vagi bé les...

0: vacances d'estiu.
1: Sí, això, pareu, no? Vinga, som-hi. Descansem.
0: Bé, sí, sí, descansem.
1: No, de Ràdio Cubelles. No és Antena 3, això és Ràdio Cubelles. Vull dir, som una mica més plurals que no pas els esmentats.
0: Deixa-ho estar, deixem. Que prendrem mal.
1: Prendrem mal. Amigues, que vagi molt bé. Aquí tenim encara amb nosaltres a les nostres tres convidades d'avui, a l'Alegria, a la Yoyo i a la Prado. Que tingueu un bon estiu, que sigui tot un exitazo el toc-toc aquest del qual hem parlat fa una estoneta, i marxem amb una altra de les cançons del Cisa, d'aquesta gran obra dels de Goll de Gom, que quan érem joves, quan jo treballava a Antena 3, els vaig entrevistar, els de Goll de Gom, per parlar del tema. Doncs,
0: la nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan, la gran cançó, el tema principal que donava títol a aquesta gran obra. Moni, amiga, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Senyores, senyors, bones vacances i a fer bondat. Ens retrobem la temporada que ve. Adeu.

Les flames del foc la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria.

0: per Sant Joan.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què tal?
1: Molt bé.
0: Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs, de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món, igual és una mica més elevat, no, el risc. Però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils, no?
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons. Uh-huh.
0: No ens hem de preocupar, però no, en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest, a qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està.
0: I venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tinturera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és... L'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, un dofí! No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran, i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no els veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, pues hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més por, més poder o més por tenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
2: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també, i és curiós perquè només pica la última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. Uh-huh. És com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell, doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes, uh-huh. doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres, i bueno, doncs cal anar en compte, sobretot pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Uh-huh. Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això diré que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia, i bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes, uh-huh. dius, ara jo no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest, doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val?
0: Què més? Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, mm-hmm. hem d'observar?
2: Bueno, sí, bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant. O
0: però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
2: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria. A vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé si ha canviat, quan veiem moltes meduses és per alguna uh-huh. qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagi més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans, i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Mm-hmm. Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Mm-hmm. O sigui, els depredadors ara n'hi ha més o menys? Mm-hmm. Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid, i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere.
0: Mm-hmm.
2: Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, perquè no ho he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això, de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua, i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res, i bueno, això, a vegades doncs arriben i es van desplaçant, i són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podíem dedicar un programa només
0: a
2: meduses,
0: no?
2: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també abans que em preguntes per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Uh-huh. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no?, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar, i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o sí, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pous d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GP, que ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses, i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
2: Mm-hmm. A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, JPEC, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
2: Mm-hmm. Té una pàgina web que és jpec.cat, i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, anima a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins a propera.
2: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: i Isabel. Doncs anem cap a la platja. Aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

treballo en anglès, en fi, és un lío. Ho sento, si us he desconcertat, i espero que us hagi agradat el programa. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
2: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, shut your mouth. Si la nit plou, vai carga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la

0: casa o no.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
3: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
4: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
3: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge cubellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura cubellenca i catalana que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que a la màxima tornarem a recuperar els 29, o ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maró. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
4: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa covellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els covellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa covellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
5: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
5: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí. Després, a les 12 del migdia, començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda, la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
6: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'Oficina de Turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura cubellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
4: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura, del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i pors d'estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
7: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
4: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
7: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
4: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
8: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt molt i l'altre més... a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
9: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda i en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura i identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
8: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
9: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer al serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
10: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
11: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
12: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig

0: de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa que es disputarà a Croàcia al mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubaienca és el caràcter olímpic i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
1: Sí, bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Mm-hmm. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
0: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
5: GPX. I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xo Circa.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que de màxima tornarem a recuperar els 29, on ens acostarem els 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregala ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejol i alguna àrea de maró a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregada al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no gaire alta i amb xafogó moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previs de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1 sobre 6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
4: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa covellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els covellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa covellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
5: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
5: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
6: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'Oficina de Turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
4: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i pors d'estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
7: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
4: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
7: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
4: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
8: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt molt i l'altre més... no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
9: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
8: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
9: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
10: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parts de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
11: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Sènior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
12: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
11: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
12: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
11: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
5: Bona tarda, Marc.
4: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
5: Bueno, moltes gràcies. I sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell. Uh-huh. I després estem separats per via olímpica, que va per edat, però és via olímpica és el nivell més alt de la gimnàsia.
4: Uh-huh. Perfecte, per tant has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs aquesta competició.
5: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
4: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
5: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
4: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
5: No, en un.
4: Val, salt. Això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
5: Bueno.
4: O no?
5: El que més m'agrada és la barra, que vaig cada segona.
4: Mm-hmm.
5: I a paral·leles també vaig cada segona.
4: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
5: Sí.
4: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta? D'aquesta, dels quatre parells, quin és el que creus que encara tens marge de millora?
5: A terra tinc bastant marge, perquè em va sortir bastant regular. I, bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda, però, bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
4: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
5: No té res a veure, però... Uh-huh. És un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
4: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
5: No, és a part.
4: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
5: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després hi ha el campionat d'Espanya.
4: Mm-hmm. Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
5: No, és a Guadalajara.
4: Guadalajara.
5: I a Madrid.
4: Sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional. Perquè tu vius a Madrid ara.
5: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
4: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
5: Sí. Bueno, jo primer faig 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno.
4: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
5: Sí.
4: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
5: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
4: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
5: És per als esportistes perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
4: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
5: Aquest estic fent el meu 3er any.
4: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat de entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa.
5: Sí.
4: Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
5: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
4: Mm-hmm. Això vol dir que viu sola?
5: Sí. Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
4: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
5: Sí.
4: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
5: Amb 14-15.
4: 14-15, eh? Ara en tens 17. Per tant, has estudiat què? Últim quart de l'ESO i 2 de batxillerat?
5: Sí.
4: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
5: Sí.
4: I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
5: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur. Mm-hmm. I, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
4: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
5: Trobo a faltar a la meva família, a la casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
4: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
5: No, aquest any no toca.
4: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
5: Sí, de classe sí, ja està.
4: I llavors entrenar.
5: Sí.
4: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
5: Sí, Los Ángeles.
4: Los Ángeles, eh?
5: Sí.
4: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
5: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
4: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
5: Sí, equip d'Espanya.
4: Uh-huh.
5: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
4: Vale. Per tant, tens dues vies, no? La una és
5: sí.
4: A través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
5: Bueno, en el Mundial el cicle passat no van classificar com a equip. Van anar 3 gimnastes individuals.
4: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual, que llavors és per aparell o és
5: sí,
4: per tot?
5: Sí, per aparell.
4: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
5: Anar al Mundial.
4: No, per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant, estem parlant un any vista, no?
5: Sí.
4: Abans, però, dèiem, el Campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
5: No, d'aquí un mes.
4: D'aquí un mes. I els següents campionats, quins serien?
5: El Campionat d'Europa.
4: Campionat d'Europa.
5: A l'agost.
4: Que m'has dit que és a Croàcia. I encara no estàs classificada per aquest.
5: No, encara no s'hi sap qui va.
4: Bueno, i això es decideix al Campionat d'Espanya, no? Entenc?
5: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
4: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
5: Sí.
4: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
5: No.
4: Poc no les veuràs, no, aquest any?
5: No, no.
4: I fa molt que no les veus?
5: 3 anys.
4: 3 anys, eh? Que no pots gaudir una mica d'aquestes doncs, festes així una mica no. Més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquests mesos, aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
5: Sí, sí.
4: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6
5: i mitja o així.
4: Ara passarem potser unes quantes més.
5: Sí, potser sí.
4: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs? O com va això?
5: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i el cap de setmana... Entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
4: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que és dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
5: Sí.
4: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si hi ha professionals de la gimnàstica.
5: Sí, però no pots viure d'això.
4: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
5: No.
4: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
5: Sí, de beques i així.
4: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el Campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpíades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
5: Sí.
4: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí, doncs haurem d'anar superant campionats. Marina, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, desitjar-te molta sort i bé, que vagi tot molt bé.
5: Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
4: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
2: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i, com a mínim, el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació CERART 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de CERART 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de CERART, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de CERART.
4: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí. Després, a les 12 del migdia, començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda, la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Una tiro, una tiro más.

aprendre a desaparèixer. I així haurà des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
5: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Hey, yo.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: I tornem a l'espai, compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro del GPEC. Bon dia, què
1: bon
0: tal?
1: Dia. Molt
0: bé. Tornem de nou, Xavier, aquí a la ràdio, i avui parlem doncs, de taurons, de meduses i aquelles pors d'estiu, en tot cas. Quan parlem de taurons, no sé, ens hem de preocupar quan entrem al mar?
2: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix, no? Sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí que ho veges podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no? En aquest tema, el tema dels taurons.
0: Uh-huh. Per tant, podem estar tranquils.
2: Sí, tant. Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària, i bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans. N'hi ha algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. I tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanca la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
0: Val. Perquè clar, parlem de taurons, però a vegades els que són més petits tenen el mateix nom? Perquè tintureres, uh-huh, no és el mateix o sí?
2: No. Bueno, és una de les espècies de taurons.
0: Uh-huh. No ens hem de preocupar, però en tot cas, si veiem alguna cosa, avisem. Seria aquest, a qui avisaríem, primer de tot? Bueno, si veiem alguna cosa que ens fa sospitar...
2: Jo penso que primer de tot, potser si hi ha socorrisme, doncs potser avisar socorristes, perquè és qui més ràpidament podria donar avís als usuaris i usuaris que hi ha a la platja, doncs dir: sortiu de l'aigua, i bueno, esperem, marxarà i ja està.
0: I venen els al crab, no? Suposo que a vegades quan un tauró és arrossegat, una tinturera, diguem-ho així, petita.
2: A vegades quan... Sí, sobretot quan no poden sortir de l'aigua, o perquè ha passat alguna cosa així, o perquè està ferit o malmès o alguna cosa així. I bueno, però bueno, ja també és, a vegades és normal, que es puguin acostar una mica més. I bueno, n'hi ha més dels que ens... Tot i que són els taurons així en general, i els cetacis també són... Estan, les seves poblacions estan molt marmades i van a la baixa, però bueno, a vegades és, l'altre dia estàvem a Torredembarra i estàvem mirant cap al mar per mirar, i vam veure una aleta. Ostres, és un dofí. No, al final vam veure que tenia dos aletes, i era un tauró que era força gran i duria estar a uns, no sé, posar-li 300 o 400 metres de distància de la costa. I sí, pues mira, va ser molta casualitat, això va ser la setmana passada mateix. I bueno, pues n'hi ha més, no es veiem, estan per allà, no s'acosten massa, i en cas de que fins i tot pots nedar tranquil·lament, pues hi ha molta gent, no?, que va nedar per la platja i van nedant més enllà de les boies fins i tot. I jo no he escoltat cap notícia de que els hagi mossegat cap tauró. O sigui, que amb això, sobretot, tranquil·litzar, i que canviem aquesta imatge de que són dolents, i sobretot canviar-ho perquè són bons, fins i tot, perquè, bueno, ajuden a regular aquest equilibri.
0: Les meduses, que a vegades també ens fan una mica de por, per la reacció, no?, que pot... Vaja, que a vegades diem: ostres, m'ha picat una medusa, no?
2: Clar, sí, a vegades, bueno, al mar a vegades ja tenim aquesta... No és el nostre hàbitat, diguéssim, no? Estar dintre de l'aigua, estem en un espai que és diferent, i a vegades hi ha la gent, com més endins entra al mar, més por, més poder o més pot tenim, no? Tenim uh-huh. aquest respecte perquè és una cosa que no coneixem, que no veiem, o sigui, la nostra visió dintre de l'aigua no arriba massa lluny i hi ha poca llum i això. I bueno, això són, suposo que són pors que tenim ja, que ens venen heredades de
0: pares a fills o
2: d'anys enrere, etc.
0: Sí, sí.
2: I ens imaginem, doncs, que ens pot passar el pitjor, no? Entre taurons, entre meduses i tot això. És cert que, bueno, segons quines meduses, que si tens una picada d'una medusa, doncs pica, uh-huh. pica i fa mal, no? Igual que a vegades, doncs, una abella que et pot picar i fa mal si et pica una vespa, però bueno, les meduses en si, elles no és que et vulguin atacar per res del món, sinó elles tenen uns filaments que podríem dir que són aquestes putetes que veiem, però que són uns filaments que els ajuden a desplaçar-se també. I és curiós perquè només pica l'última cèl·lula d'aquests filaments que són urticants. És uh-huh. com, diguéssim, que és com una punxeta, no? que se't clava i se't queda a dintre de la pell. Doncs és com si fos un cactus, no? Per exemple, d'aquests que tenen les punxetes molt, molt, molt, molt, molt primes. Uh-huh. Doncs només les últimes cèl·lules d'aquelles puntes, i això, a vegades fins i tot hi ha meduses que estan mortes, es descomponen i aquests filaments queden surant a l'aigua i llavors si toca aquesta última cèl·lula sí que et pot punxar, no? i ser urticant. Però bueno, les meduses que tenim per aquí tampoc és que siguin meduses que són mortals per nosaltres. I bueno, doncs cal anar en compte, sobretot, pues, a vegades si en veus moltes i hi ha alguna plaga, bueno, doncs això va i el dia següent ja no hi són i ja està.
0: Uh-huh. Anem cap a aquella secció de mite o realitat, no? Farem una pregunta, no? Fer pipi sobre una picada de medusa ajuda?
2: Vale, això és un mite.
0: És un mite, eh?
2: Exacte. Això direm que és un mite perquè el que pot fer és que t'empitjori la irritació. Això sí que és una cosa que jo havia sentit i et deia, bueno, tant amb això com les picades de les vespes també es deia. I bueno, no, el que es recomana, doncs, el que s'ha de fer és aigua de mar, no aigua dolça, que això a vegades també tenim embolic, perquè quan són dos termes dius, ara ja no me'n recordo quin és el que em van dir, aquest o aquest. Doncs aigua de mar, perquè és l'habitat on estàs, si no estàs aportant una cosa que és diferent al teu cos, llavors reaccionarà encara pitjor. Val.
0: Què més hem de fer? És a dir, tenim la picada, mm-hmm. hem d'observar?
2: Bueno, sí, veure també si podem dir com era, si hem vist la medusa, saber com era. La majoria de vegades igual ni l'hem vist, perquè pot passar això que deia, doncs que fins i tot que estigui morta hi hagi trossos uh-huh. per allà sobrant.
0: Però també pica, no? Encara que estigui morta, pica igual, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, justament t'ha de tocar...
0: Els tentacles.
2: Sí, just t'hauria de tocar aquell tros de tentacle que pica, però podria, a vegades pica menys. Uh-huh. Però bueno, si podem saber com eren les meduses, doncs bé, si no, i això, doncs ens tirem aigua de mar per calmar una miqueta. No ens hem de fregar, perquè si no el que fem és clavar-nos més encara els filaments que puguem tindre clavats a la pell, val? Perquè clar, el nostre instint, doncs, ens pica una cosa i rasques, no? Uh-huh. Doncs evitar això i retirar els tentacles, si t'han quedat així enganxats o el que sigui, doncs poder-los retirar en compte, treure-les i aplicar fred, diuen.
0: Val.
2: Uh-huh. Sobretot, doncs, aplicar això.
0: Fred local.
2: Anar al lloc més proper on podem aconseguir una mica de gel o així, i posar-ho amb la samarreta, amb la tovallola o el que sigui, perquè això ens calmarà sobretot aquesta picor i evitarà que ens entrin aquestes ganes de rascar-nos.
0: Les meduses, és a dir, no sé si abans o ara hi ha més meduses per la calor, no sé, si ha canviat, quan veiem moltes meduses és per alguna qüestió concreta o...
2: Ja, sí que n'hi ha zones que sí que es mouen en funció de la temperatura de l'aigua, que es desplacen elles, sobretot aprofitant les corrents, i segons com vinguin les corrents les aportaran més o menys, però sí que van també algunes en relació al seu cicle vital, i tot això doncs, van en relació a l'escalfament de l'aigua. O sigui, pot ser que en certes zones n'hi hagi més, però el que pot passar és que vagin apareixent fins i tot noves espècies que no se'n veien tant abans, i altres que vagin desapareixent i abans eren més sovint aquí. O sigui, pot fer que s'alterin els canvis, no? L'escalfament de les aigües globals.
0: Qui es menja les maduixes? És a dir, perquè n'hi hagi més o menys? Mm-hmm. Si els depredadors ara n'hi ha més o menys, mm-hmm. Com funciona això?
2: El depredador més conegut de les maduixes són les tortugues marines, oi? Que són les úniques, bueno, tenen aquesta capacitat de que, bueno, per elles és un aliment fàcil de caçar perquè no es mouen massa ràpid, i bueno, és com la seva proteïna que tenen per poder-se alimentar. Hi ha una cosa que volia parlar-vos també de les barquetes de Sant Pere. Mm-hmm. Què són les barquetes de Sant Pere?
0: Què són? Sí, vegades, perquè no l'he escoltat mai, eh?
2: A vegades arriben a les platges de cop, a la sorra de la platja, sobretot trobem mortes, que podríem dir que s'assembla. O sigui, fan això de la mida d'una moneda de 2 euros, més o menys, així, rodones, i és una espècie que es diu veleta, perquè a dalt seu, quan estan dintre de l'aigua, es desplacen perquè tenen com una aleta, diguéssim, i això els hi fa com de vela. Elles van surant per damunt de l'aigua, i a vegades, clar, la gent ens avisa això, que bueno, han arribat un munt de meduses a l'aigua, això. Les barquetes de Sant Pere no piquen ni fan res, i bueno, això, a vegades doncs arriben i es van desplaçant, i són veritat, estan formades com per cada barqueta d'aquestes està formada per diversos organismes, o sigui, com un conjunt d'animals que viuen en aquella zona. Són molt curioses. També n'hi ha unes que s'assemblen bastant, que aquelles sí que poden causar irritació, però bueno, és que meduses és tot un món que bueno, mira, podíem dedicar un programa només
0: a
2: meduses,
0: no?
2: igual que estaurons, que també un dia podríem repassar fins i tot també quins, abans que em preguntes per les tintoreres i tot això, quines espècies hi ha per aquí, i bueno, per poder tindre quatre d'això, per poder anar identificant i saber si es pot passar alguna cosa, no es pot passar res. Uh-huh. Que això, com a conclusió general, és que no ens hem de preocupar pels taurons, no ens hem de preocupar tampoc massa per les meduses que tenim per aquí, i bueno, dintre d'aquestes pors, bueno, anem, no cal que tinguem por a la mar. Sí que respecte en temes de corrents i això, ja se sap que hi ha algunes platges on és més freqüent que hi mori, que hi hagi gent que es pugui ofegar perquè hi ha certes corrents, no, que es provoquen allà, doncs bueno, si sabem que aquestes platges doncs també es poden evitar, i ja està, bueno, on amb més cura, doncs no entra tan a dins, i fer cas sobretot de les banderes, de serveis de socorrisme o de diferents avisos que ens puguin donar el nostre ajuntament o així, perquè bueno, és per la nostra seguretat, no per res més.
0: Doncs queda dit, tanquem aquest programa dedicat a taurons, meduses i pors d'estiu, que són vàries, en tot cas, tranquil·litat. Avui el Xavier Pedro del GP, que ens ha apropat tot això, i bé, ja ens has dit, estigueu tranquils amb els taurons, amb les meduses, i amb, com dèiem, aquestes barquetes de Sant Pere, que tampoc són perilloses, no?
2: A gaudir de la platja, que és un lloc ben bonic i un espai natural.
0: Doncs queda dit, recordem, JPEC, que té també els seus canals, per si us voleu posar en contacte, recordem-ho, no? Té pàgina web...
2: Mm-hmm. Té una pàgina web que és jpec.cat, i xarxes socials, que ja s'hi van penjant diferents coses, i bueno, animar a tothom que ho segueixi i a participar també amb l'entitat.
0: Moltes gràcies i fins a propera.
2: Moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí. Adeu.
0: Adeu.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

Diem adéu al gran amb Kiss Me Quick, hem començat por todo lo alto, avui portem un parell o tres de temes del rei del rock and roll, ja sabeu que m'agrada descobrir coses noves seves, bueno sí, les descobreixo, però així les transmeto als oients de Ràdio Cubelles i m'agrada que tothom estigui culturitzat perquè aquest senyor va fer molt, molt per la música i doncs m'agrada, jo sé que el seu testimoni, com molts d'altres en aquest món, de la seva obra i de la seva música. Qui us parla, la Txell Marcilles, a la maleta de la Guspireta, per si no ho havia dit encara, dir-vos que aquest cap de setmana vam estar a l'Screaming a Calella. Va ser espectacular, com sempre, amb tots els companys del Rockabilly. Actuacions sempre espectaculars i, bueno, no tinc res més a dir, sinó que ho has de viure. 24 hores rock and roll, el que ens agrada, el rock and roll. Tot el dia estem escoltant això, diràs a la gent, hòstia, que plastes, no? Tot el dia. Sí, a més et trasllades a aquella època perquè la música, la gent, anem vestits. Bueno, hi ha gent que anem sempre vestits així, perquè és una filosofia de vida i doncs allà doncs és espectacular. Canviant de tema, aquesta setmana ja deixem enrere doncs el passat, l'any que ve estarem tota la setmana si és possible a Barcelona, a Calella de Barcelona, a la zona de dalt de Barcelona i ara passem a mirar cap endavant, tenim l'estiu ja començant quasi. Ja tenim el solstici a prop i la revetlla de Sant Joan també. Espereu-vos que estic mirant. El dia 18, aquest dijous, o sigui, avui tenim una punxada a Cubelles, a l'escola Maricel, que ens van venir a buscar perquè, bueno, perquè tenim bon rotllo i sabem doncs portar el bon rotllo a la gent. I la Guspireta estarà allà. I a finals de mes, us recordo, després durant el programa ja us ho aniré recordant, el 28 de juny estem al Molí de Vent, al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns, ja que un company organitza aquesta jam i sempre estem donant suport a la gent que té aquestes iniciatives doncs, per retransmetre el bon rotllo, per ballar una mica de swing, rock and roll, hi haurà una mica de tot. Apunteu la data el dia 28 de juny, després us confirmo l'hora. Doncs seguim amb més música, en aquest cas amb més música, i ara passem a la reina. Si teníem el rei, ara tenim la reina del rockabilly, que és la Wanda Jackson amb Whirlpool. You.

Diem adeu a la senyora, la reina del rockabilly, la Wanda Jackson. I ara, doncs, escoltarem una mica del Johnny Burnett. Ja sabeu que m'agrada molt aquest home. També té una carrera molt prolífica i uns discos que no te'ls acabes mai, també. Una cançó que la vam posar el cap de setmana que vam estar aquí a Calafell amb els 98 octans i em va encantar. I, doncs, com que em va encantar, la porto aquí perquè l'escolteu i es diu Cincinnati Fireball.

Doncs diem adéu al Johnny Burnett amb Cincinnati Fireball. I ara, per baixar una mica les pulsacions, a mi m'agrada molt el Paul Anka, té una cançó que és el Greatest Hits, que us l'he portat alguna vegada, que és Diana. Diana és molt bonica, però també n'hi ha una altra que és més tranquil·la, però també és molt bonica. I l'altre dia, a l'aleatori, allò que poses a l'Spotify, em va sortir i feia anys i panys que no escoltava aquesta cançó. I doncs la vull transmetre avui aquí, perquè em va encantar, em va portar molts bons records de quan era nena, que el meu pare l'escoltava sempre, el Paul Anka, i doncs res, us deixo amb ell, un dels grans també de l'època, amb You Are My Destiny.

You Are My Destiny del Polanka, un temazo, temazo. I ara passem amb una altra cançó del gran, ja us he dit que avui portava un parell o tres de cançons de l'Elvis Presley, i avui doncs una altra que tampoc us he portat, perquè té tanta cosa aquest senyor, tanta, que fins i tot per mi és cada dia descobrir una cançó nova, perquè té molta trajectòria i moltes cançons. En aquesta casa és una cançó que és Power of My Love, és molt bonica també i doncs adequada pels oients de Ràdio Cubelles. Escoltem Power of My Love.

Elvis Presley, diem adeu, senyor Elvis, el gran, doncs, en Power of My Love. I ara escoltem una altra cançó que també és de... l'hem punxat també moltes vegades a les jams i l'hem ballat, The Five Keys, el grup, i la cançó es diu She's the Most, també molt divertida i molt amena per poder ballar i repartir bon rotllo, que és el de què va aquest programa, que repartir el màxim de bon rotllo possible. Escoltem She's the Most.

0: She's the Most amb The Five Keys. Recordem que a finals d'aquest mes, aquest dijous, estem punxant el dia 18, estem punxant a la festa de final de curs del Maricel, de 5 fins que ens donin, jo què sé, les tantes ens tanquin al col·le. I després la Guspireta es trasllada, perdoneu, perquè arriba una edat que ja et queda sense veu, eh? Ens traslladem al 28 d'aquest mes de juny, ens traslladem al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns del Molí de Vent, al company de swing, el Josep Maria, que ens doncs li anem a donar suport a les seves iniciatives i anem a punxar, ara miraré l'hora que no us he dit, però al final del programa us ho dic, perquè sóc un despiste. Escoltem una cançó que a mi m'encanta, és un temazo, jo la vaig descobrir l'altre dia, diguéssim, ja el coneixia el cantant, que és el J.D. McPherson, us l'he portat moltes vegades, i és un crack dels megacracks, juntament amb un grup que es diu Flip Ops, és un descobriment, m'he enamorat d'aquesta cançó, i bueno, només cal escoltar-la i gaudir-la. L'escoltem i la gaudim a tope. Es diu Hearts on Fire. Escoltem el J.D. McPherson.
1: Okay. I'm schwitzing. Okay.

0: All right. Oh. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: S'ho passa en bomba el J.D. McPherson. És un crack dels megacracks. Heu escoltat que és en directe. És una passada. Dit això, és l'última cançó que escoltarem ara. Ja hem arribat al final del programa. Dir-vos que el 28 acabo de mirar el cartell que vam fer i

del rei, i amb una cançó que és la seva, també té una part de la seva carrera amb un o dos discos de gospel. Li agradava molt dedicar la seva vida a Déu, i ell venia de reminiscència d'antecedents de la seva família de jueva, però li va dedicar també a Déu, a Jesús, també una mica de dedicació amb les seves cançons també, i amb la seva faceta de gospel. No m'enrotllo més, us dic adeu, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, escoltem el rei del rock and roll, ens veiem, si un cas, el dia 28, i Swing Down Sweet Chariot, Elvis Presley, el rei del rock and roll. Fins aviat, salut i rock and roll. Aviam si vol cantar aquest home. Ara, vinga, som-hi, fins aviat!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la

0: més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que de màxima tornarem a recuperar els 29, o ens acostarem als 30, amb una humitat força baixa. Vent feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejor i alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa. Vent feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb què les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no gaire alta i amb xafogor moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previs de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1 sobre 6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
3: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
2: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa covellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tira Canyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els covellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa covellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop, pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
4: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
5: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
2: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per tres entitats: una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la Pubilla i l'Hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
6: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura, del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i pors d'estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
7: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
6: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per les persones.
7: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tancar la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
6: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
8: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
9: molt
8: i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
6: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda i en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura i identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
8: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
6: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
2: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
9: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la una de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
2: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
10: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
11: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
10: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
11: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades a Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
10: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Tema
6: l'espai Descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
8: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
14: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Però dic-ho, mans.

només vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

My boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeges et ve...

0: puja.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Benvinguts a la màquina del temps. I will survive. Gloria Gaynor, i és que comencem així de bé una altra sessió. Cròniques d'èxit, segona part. Gloria Gaynor per tu, sense posar de la FM, Ràdio Cubelles.

èxits, un programa de música que no trobaràs a cap altre lloc. Recorda sempre que ets a la màquina del temps i a la teva emissora preferida, Ràdio Cubelles. Gloria Gaynor. I amb aquesta llista d'èxits, d'aquestes cròniques d'èxits, no podia faltar, per suposat, el gran, el geni, l'Elton John, amb aquest gran èxit que tant i tant recordem, el Rocketman.

Rocketman, la veu de l'Elton John. La gran veu de l'Elton John, és que aquí a Ràdio Cubelles, amb aquest programa especial de cròniques misterioses d'aquesta música, cròniques musicals, cròniques d'èxits. Rocketman, sonant només per tu.

Personalment sonarà a continuació un dels temes que més m'agrada a la Cher, aquell xup-xup. Extraordinari.

cròniques especialíssimes amb els d'èxits. Sonant per tu aquí el 100.5 de FM, tota la música que et fa recordar, que et fa somiar, que és la sintonia de la teva vida. Robert Palmer.

Podcasts musicals, aquests programes tan especials, que tenim tants grans cantants, tants grans èxits que ens recorden, que ens traspassen el temps. Maggie May, Rod Stewart.

I és que ens anirem amb un altre grup especialíssim també d'aquestes cròniques musicals segona part. Ells són els Cristianos, els Cristians.

I dels Christian, amb aquesta boja màquina del temps, ens anirem amb un altre grup, amb un altre gran tema. Tempted. Us sona, veritat? Esquís.

I ara saltarem amb un també dels grans. Recordeu que aquesta màquina està completament boja. Va d'un any a un altre, d'un estil a un altre. Julio Iglesias, felicidades.

de Cambrils, una veu molt especial. I a continuació sonarà una altra veu també molt especial. Un senyor amb uns cabellots molt especial, amb una imatge molt especial. Us en recordeu del Demi Russos? Nosaltres no et diem adéu, però ell sí diu goodbye, my love, goodbye.

Aviat també nosaltres ens acomiadarem per aquesta sessió d'aquestes cròniques musicals. Però ens anirem amb un dels duets que va tornar, com som els Pecos, que segurament els en recordareu, no? Per a un dels seus últims treballs, Tu eres, los Pecos.

I és que ja ens anem quedant sense temps. El temps, un meravellós regal que no s'ha de perdre. Per això el millor és compartir-lo amb la bona música de Ràdio Cubelles. També tota la informació, tots els esports, no marxis. Nosaltres ens acomiadem fins la pròxima setmana, però tornarem amb molta més música, amb molts més programes especials. Això ha sigut la teva favorita, Màquina del Temps.

0: Bon dia, senyores i senyors, us parla Josep Lluís Villanueva. Comencem una nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa. Avui, últim de la temporada, i com no podia faltar aquesta cita, ni aquesta ni a cap, tot i que de vegades ho fa, però bueno, amb nosaltres la nostra estimada Mònica Montaner.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. I tu?
1: Jo molt bé.
0: Frotant-te les mans ja perquè hi ha vacances? Vacances del programa, vull dir. Algo és algo, algo és algo.
1: Però no molesta, això.
0: Vale. Bé, doncs, com diuen que l'ordre dels factors no altera el producte i avui la Charo té el seu club de lectura Canyelles i d'aquí un tres i no res es posarà a conduir, doncs hem decidit que en lloc d'acabar ella el programa, aquest últim programa de la temporada, el començarà ella. Fem les coses al revés. Charo, amiga, què passa?
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Bon dia, bona hora, com estàs?
2: Pues molt emocionada de començar el programa avui, jo.
0: Oi que sí?
2: Sí.
0: Home, jo si vols el dia que no està la nostra amiga Misha, si el vols començar tu sempre, a mi m'és igual, i a la Mònica suposo que també, però bueno, tu
2: com
0: mateixa.
2: Com vulgueu, a mi el que m'agrada és parlar amb vosaltres.
0: I a nosaltres amb tu, per tant, tant se val que sigui el començament com el final.
2: Va. I tant.
0: Bé, doncs, Charo, estarem bastantes setmanes, bastants mesos, sense trobar-nos el dimecres, que és el dia que gravem aquest programa, als estudis de Ràdio Cubelles, per

0: petar-la amb tu. I suposo que durant aquest temps, des d'ara fins al setembre que tornem, han de passar moltíssimes coses al voltant de la novel·la negra, oi?
1: Uf, un fotimer de coses. I a l'estiu no para el tema de festivals de novel·la negra. Sí que tenim una aturada de clubs de lectura, perquè és veritat que, excepte algun que fem els primers dies de juliol, els mesos de juliol i agost, no hi ha clubs de lectura, i per tant són dos mesos en els quals puc llegir el que vulgui, que això també
0: està bé, no?
1: Que...
0: Sí,
1: perquè aprofito una mica per posar-me al dia, aprofito també per llegir manuscrits, que en aquests moments tinc tres manuscrits, perquè ja m'estan dient què, bé, doncs què, ja els hi diré alguna cosa. Però el que us deia, no? El tema festivals continua. Tenim en el mes de juliol, és el mes del gran festival, del més antic festival de novel·la negra a Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, que ja porta 30 i escaig edicions, a les quals jo no he anat a cap.
0: Està bé, això.
1: Sí, perquè és el mes de juliol, jo el mes de juliol tinc molta feina i no puc anar, i clar, Gijón no està aquí al costat, no és com... I no puc anar. És un festival, el festival de, ja us dic, de més renom, i que falla uns premis, bueno, falla el premi, podríem dir, més prestigiós, o com a mínim més antic, com a mínim més antic de novel·la negra a Espanya, que és el Premio Hamed, i que no us puc dir ara mateix, no sé qui són els nominats, la veritat és que no sé qui són els nominats aquest any, però bueno, ja us dic que és un premi que té molt de renom i que tots els autors estan desitjant guanyar-lo. No té dotació econòmica, però sí té aquest prestigi. I tenim també durant el mes de juliol, aquí a propet també a casa nostra, el festival El Creixell Crims, que arriba a la 5a edició, Festival de Novel·la Negra en Català, al qual tampoc puc anar perquè és el mes de juliol i jo estic enmig de els meus rotllos amb la lletra tributària i no em puc moure.
0: El teu sí que és una novel·la negra.
1: Sí, el meu sí que és una novel·la negra.
0: I tant.
1: Sí. Un dia parlarem de com encaro jo les meves declaracions.
0: Bueno, tu, jo et deixaré gravant i tu vas parlant.
1: Sí.
0: I m'aniré a prendre un cafè.
1: No. Si jo per mi és com si fos, com si estigués resolent un assassinat.
0: Bé, sí, no, ja. I de vegades ja. Assassinaries també, però bueno. Bé.
1: Sí, també.
0: Ja.
1: Al mes d'agost també hi ha festivals de novel·la negra i a principis d'agost es celebra el festival Gata Negra a la Sierra de Gata, que és, sí, que és a Càceres, tocant amb la frontera amb Portugal. Un festival al que crec que també arribem a la 5a edició, que el porta el Luis Rosso, i és un festival que m'agrada molt, perquè encara que allà fa moltíssima calor, us podeu imaginar, 40 graus, és una cosa...
0: Càceres és Càceres, sí.
1: Sí, comença a les 7 de la tarda, i ho fan allà, hi ha un riu que té piscines naturals, i comença quan viene la fresca, o sigui, allà la gent surt al carrer quan no llega la fresca. I, bueno, el festival comença a 7, 8 de la tarda i acabem a la 1 o les 2 de la matinada.
0: Uau!
1: Es fa a l'aire lliure i està superbé. L'única cosa que has de procurar és portar-te un bon antimosquits. O anar amb la Charo. Perquè si vas amb la Charo no et preocupis, tots els mosquits li piquen amb ella.
0: Està bé, això.
1: No, sí.
0: Ets el millor antimosquits del mercat i
1: home,
0: gratis.
1: Vale, jo vale. Em puc posar em puc posar el que sigui, com no em posi un burca, yeah, a mi em piquen els mosquits.
0: Vale,
1: és
0: vale.
1: Igual.
0: Vale. Doncs sí? Ves en compte de posar-te el burca, perquè per aquella zona hi ha molt box, eh?
1: Sí, sí.
0: Cuidadín, cuidadín.
1: I després el mes d'agost és el mes del Festival del Cubelles Noir.
0: Clar.
1: Tu ho sé dir, del Cubelles Noir.
0: 11, ja. No, ja? 11?
1: Sí, 11 anys, sí.
0: Jolín,
1: ja, bé. Ja. D'unidor, aquest any han canviat les dates, és a final de mes, en lloc de fer-ho per després de la Puríssima, es farà a final d'any, i bueno, ja anireu veient la programació, que encara no la sabem, és secreta, i també a finals del mes d'agost tenim la Convenció 007 a Madrid dels agents 007, del qual jo soc membre, i bueno, tenim un cap de setmana fantàstic.
0: Però molt fantàstic, eh?
1: Molt fantàstic. Entre d'altres coses, fent molts jocs. És molt divertit fent jocs, fent cajucs, fent tomes falses. Després anem a un cinema, lloguem una sala de cinema i veiem una pel·lícula de James Bond per al plaer de veure-la en una pantalla gran. O sigui, és fantàstic. I durant dos dies pues, estem allà tots els friquis del 007 allà. Parlant de les nostres coses.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, ja sé que em diràs, òbviament, el Sean Connery, però sense sí. comptar el Sean Connery, quin és el 007 que més t'agrada de tots els que han passat per la pantalla de cinema?
1: Bueno, és que a mi el Sean Connery per mi no és el que més m'agrada.
0: No és el que més t'agrada? Ops, no. Em pensava que em diries no. aquest. No, vale,
1: no.
0: Doncs quin és? Quin
1: no,
0: és?
1: No.
0: Quin és?
1: A mi el que més m'agrada és el Pierce Brosnan.
0: Home, a veure, tenia el seu pes específic, també, eh? Vull dir que...
1: Home, té un punt, m'agrada molt...
0: Em pensava que ara vas a dir té un polvo, però...
1: Bueno, jo també. Ja no dic aquestes coses.
0: Ai, com ets,
1: però
0: vale.
1: Té un punt de cinisme, d'ironia, un puntet de canalla, m'agrada molt. És el James Bond que més m'agrada. I la pel·lícula que més m'agrada de tota la saga de James Bond és la primera que va fer ell, que és GoldenEye.
0: Ah, el GoldenEye era el Brosnan, ja? Mira tu.
1: Era el Brosnan, era la primera. Era la primera. És una pel·lícula que jo recordo la escena inicial, que ja sabeu que sempre és una escena d'aquelles impactants, que ella es llença per un fent pointing amb una presa russa.
0: Sí.
1: Que això és de veritat. Va haver-hi un especialista que ho va fer, evidentment.
0: Em pensava que
1: era
0: ell.
1: No és un muntatge ni res.
0: Uh-huh.
1: Quan va acabar aquesta introducció al cinema, recordo que vam aplaudir. O sigui, tots els fans van aplaudir.
0: Bueno, i això que no era ell, mira tu.
1: Sí, però té un inici espectacular, una persecució en avioneta, bueno, és que és tota la pel·lícula, amb unes protagonistes femenines fantàstiques. Hi ha la dolenta, que és la comandante Orlova, que és mala, però molt mala. De tan mala que és bona.
0: Vaja, bé.
1: Sí. M'ha agradat molt.
0: Recordo molt la banda sonora, la cançó sí, principal clar, de la Tina Turner.
1: De la Tina Turner, a més a més, la
0: genial.
1: Tina Turner.
0: Sí.
1: Mira, avui et faré una pregunta, jo.
0: No, però no, pe. A veure, això no està pactat.
1: Què tenim en comú Tina Turner i jo?
0: Què teniu en comú que les dues són negres, òbviament?
1: No. No.
0: Ni idea, que us veu casar amb un senyor que es deia Ike.
1: No, que vam néixer el mateix dia.
0: Ah, sí?
1: No, del mateix any, però el mateix dia.
0: És el que anava a dir, el mateix any, òbviament sí. Que no. Diguem que no. La Tina Turner és bastant més jove que tu, però bueno.
1: Sí, el 26 de novembre vam néixer.
0: Vaja, molt bé.
1: És una cosa que m'agrada molt, perquè Tina Turner és una d'aquelles dones que ha marcat camí.
0: I tant. I tant, camí no, camins. Camins, uns quants de camins. Tot i les hòsties que li va fotre el cabronàs del seu exmarit, la tia se'n van sortir la mar de bé, eh? I tant sí. Que sí, i tant.
1: Sí.
0: Vale,
1: una dona amb pebrots.
0: Ole tu, sí senyora, amb molts, sí. I tant que sí. Charo, sí. Ho has fet, ja has fet tot el catàleg d'estiu?
1: Sí.
0: Et puc fer la última pregunta de la temporada?
1: Vinga, va.
0: Bueno, no et queixaràs de mi perquè vaig de clàssics. La setmana passada era la Agatha Christie.
2: Va ser molt fàcil.
0: Sí. Va ser facilíssima, xupadíssima.
1: Sí.
0: I la d'aquesta setmana segur que també.
2: Sí?
0: Jo crec que sí. Aquesta setmana anem a l'altre superclàssic, que és el ser Arthur sí. Conan Doyle. Vale? I el seu gran personatge, que no fa falta dir qui és, perquè ja tothom ho sap. Però... com es diu el germà?
2: El germà.
0: El germà. Ara no em diguis que t'he pescat per aquí.
1: Sí,
0: el germà del Sherlock, com es diu?
1: Sí, té un nom molt raro.
0: Molt.
1: Té un nom molt raro. Ai, com es diu? Ai, no me'n recordo.
0: Si el tens apuntat aquí davant, Mònica. M'està preguntant la Mònica com es diu i el guió.
1: Espera. No.
0: Vinga,
1: segur que em surt. És un nom molt estrany. Un tio,
0: sí.
1: Es deia... A més, era un nom que em recordava molt a ordinadors.
0: No exactament, però sí alguna cosa electrònica.
1: Microsoft?
0: Ole tu, sí senyora, Microsoft.
1: Microsoft. Microsoft
0: o micròfon. Jo estava pensant en la carxofa que tinc a davant, no? Microsoft. Microsoft Holmes. Que és bastant gilipolles, per cert, no? Però bueno.
1: Sí. A més, un personatge que tampoc surt molt a les,
0: no, que va.
1: A les seves novel·les. I tot i que he de dir que jo a Sherlock Holmes el tinc molt apolillat, el pobre, perquè no l'he tornat a llegir. El vaig llegir quan era joveneta i no he tornat a llegir-lo.
0: Jo no he llegit res, he vist pel·lis. Però
1: sí,
0: llegir...
1: això, jo també he vist pel·lis, he vist sèries i això, però tornar-lo a rellegir no he tornat. Així com amb l'Agatha Christie sempre torno, i a l'estiu sempre torno, perquè jo associo a Agatha Christie a l'estiu, a Sherlock no, és curiós,
0: Quina novel·la, ja que parles de l'estiu i és l'últim programa de la temporada, quina novel·la tens previst llegir o novel·les aquest estiu? Tens algunes pensades ja o no?
1: Tinc moltes. La veritat és que tinc una muntanya, a banda d'aquests tres manuscrits que no puc dir, de qui són, tinc novel·les ja que les tinc allà apartades. Tinc la que ha escrit el fill de John le Carré, en la que parla del personatge de Smiley i el seu contrincant rus, el Carla, que tinc moltes ganes de llegir-la. No me'n recordo com es diu. La vaig comprar i la tinc allà aparcada. I la veritat és que tinc un reguitzell de llibres per llegir, que no sé com ho faré. No sé si llançaré uns daus i aniré escollint o com ho faré. Però la veritat, tinc per revisar el número 100 del Crims.cat, que es va dedicar a Rafael Casis, a l'iniciador de la novel·la negra en català, que han fet una edició òmnibus amb les seves tres novel·les. I aquesta me la vull llegir amb tranquil·litat. Això per dir-vos dos que cauran sí o sí o sí.
0: Bueno,
1: aquesta sí. I després vull continuar aprofundint amb un tema que vaig desenvolupar fa un parell d'anys en el Congrés de Novel·la Negra de la Universitat de Salamanca, que són crims infantils. És a dir, novel·les en les quals els assassins són nens.
0: Mm-hmm. ¿Quién puede matar a un niño? Sí. ¿Te'n recordes? Del Ibáñez Serrador.
2: Hòstia, que bona, per favor.
0: Quina, sí, sí, quin canguelo de pel·lícula.
1: Doncs hi ha novel·les en les quals els assassins són els nens. Inclús Agatha Christie tenia una.
0: Vaja, vaja.
1: Sí, La casa torcida, La casa torta.
0: Ah.
1: La casa torta, l'assassí és una nena, a més.
0: Sí, sí.
1: I clar, és un personatge que sempre passa totalment desapercebut, perquè ja. L'investigador, l'últim que pensa que pot ser sospitós, és un nen.
0: La nena angelical, clar.
1: Un nen angelical. I tinc diverses novel·les en les quals l'assassí és el nen i les aniré estudiant perquè en el proper congrés que hi vagi vull fer la segona part d'aquestes novel·les d'assassins nens.
0: Vale. Charo, amiga, ho deixarem aquí no per aquesta setmana, sinó per aquesta temporada.
1: Bueno, pues ha estat un plaer compartir aquestes estonetes a les ones, amb vosaltres, que em fa molta il·lusió, i espero que em renoveu el contracte per l'any vinent.
0: El tens. Per 10 anys, està preparat per 10 anys. Pel mateix preu, això sí, eh?
1: Ah, bueno, vale.
0: Vale.
1: No, jo no he demanat augment de sou, eh?
0: No, però, perfecte, doncs sí. Pel mateix sou ens tornem a retrobar la propera...
2: Tots, el mateix sou els tenim tots. Mònica, tots.
0: No et sentim, sí, el mateix sou el tenim tots.
2: Tots, tenim el mateix sou.
1: Sí, i tant.
0: Prado, si et vols despedir de la Charo.
2: Bon estiu, Charo, eh?
1: Bueno, bon estiu.
2: Mònica, ens veurem.
1: Un petonet ben gros, que us ho passeu molt bé. Carreguem bé les piles, perquè al setembre hem de tornar amb moltes més coses, eh?
2: Ens veurem per Cubelles Noir, no?
0: Clar, sí, no? Al Cubelles Noir et veurem, no?
1: Sí, espero
0: doncs,
1: que sí.
0: Aviam si, ens,
1: que
0: sí. Si coincidim i podem dinar un dia junts, no?
1: A veure si és veritat.
0: Va, vinga. Charo,
1: un petonàs
0: molt fort. Adéu.
3: Adéu.

0: Canviem de tema, passem full i d'assassins parlarem, passarem a parlar de gent un palet o molt, no ho sabem, ara ho sabrem. Tronada.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I per parlar de gent tronada, qui millor que la gent del Rossegall? Vull dir que... un any més, no, un any més amb un pel mig que no, perquè van arribar tard i, clar, ja no hi érem. Estàvem de vacances, la Mònica i jo, i ja no vam poder fer la acostumada entrevista pre-estrena de l'obra de l'any del Rossegall, que, per si algú no ho sap, tots els anys... elles i ells, dic elles, començo per elles perquè avui són tres les senyores que tenim amb nosaltres, que ara us presentarem, doncs obren, inauguren la festa major de Vilanova i la Geltrú, el teatre principal, amb una obra que es passen gairebé tot l'any preparant. Els dies que no estan por ahí de bolos, representant l'obra de l'any anterior, estan preparant la de l'any següent. Doncs benvinguda, Yoyo Villena, què tal, amiga? Com estàs?
2: Hola, gràcies per convidar-nos una altra vegada. Estem molt emocionades d'estar aquí i explicar a tothom doncs, la nova aventura que el dia 6 d'agost doncs, hi haurà el teatre principal.
0: Perfecte, també tenim l'Alegria López, és?
3: Sí, López, exacte.
0: Alegria López.
3: López Ibáñez.
0: López Ibáñez, correcte, encantat.
3: Molt bé, encantada també i molt agraïda d'estar aquí i amb molta il·lusió d'estrenar aquesta nova obra.
0: Perfecte. Elles dues ja són gairebé residents del programa i han estat diverses vegades. La Mònica diu que se'n va perquè l'avorriu. Bueno, hi farem coses de la vida.
4: La Mònica se'n va perquè m'avorreixen.
0: Ah, no? Vale, vale. Però la que no és resident, jo crec que és la primera vegada que vens, oi, Prado?
5: Sí. Bé. Aquí sí. Havia estat a baix per una altra història, però sí, sí. Amb vosaltres sí, és la primera vegada.
0: Correcte. Doncs hem de dir que la Prado és la jefa, no?
5: Bueno, la jefa...
0: Home, a veure...
5: La jefa en papers, potser...
0: La directora... Tu ets la directora,
5: no? Soc la directora de l'obra, sí.
0: Perfecte. I també actues o no? O només...
5: No.
0: Tu estàs a darrere de les càmeres.
5: Suficient.
0: Ja en tens prou, no?
5: Sí, vale. Tant.
0: Molt rebé. Doncs, escolta, davallem, perquè l'última vegada que va estar la Yoyo amb nosaltres, no solto prenda, però vaja, no va explicar absolutament res. I mira que ho vam intentar, no? Però no... Quin és el títol de l'obra? Va, comencem pel començament.
5: Això es pot dir, no?
4: Sí, home, i tant.
5: Si no, que estem aquí, no?
0: Clar.
3: Toc, toc. Aquí la teniu. Toc, toc.
0: Digui, toc, toc.
3: Sí.
0: Vale, perfecte. Senzillament és un títol fàcil de recordar. Li heu posat vosaltres el títol o ja es deia toc, toc?
5: Es deia.
0: Sí.
5: És una obra que, a més, s'ha portat al cinema. Uh-huh. I, de fet, és més coneguda per cinema que no pas per teatre, però neix com a obra de teatre el 2005.
0: Estem parlant, si no se m'anà la olla quan m'he mirat el WhatsApp que ha enviat la Yoyo, d'humor francès, no?
5: Sí, el que passa és que fem una mica d'adaptació a un humor més nostre també, no?
0: Ah, perquè, bueno, no, t'ho dic perquè a mi l'humor francès m'agrada moltíssim. Darrerament estan fent unes, sobretot pel·lis, no? Mm. Que realment et parteixes el pit de riure, no? Amb aquesta gent. O sigui, que humor francès catalanitzat.
5: Sí.
0: O sigui,
5: sí.
0: De la Catalunya Nord.
5: De la Catalunya Nord, però una mica més de baix, L'adaptació és una mica més nostra, la sentim més a la sang, Sí.
0: Vale, anava a dir alguna cosa, vinga, va, canta.
2: No, anava a dir que és del Garraf, bàsicament del Garraf.
0: Humor garrafenc.
2: Garrafenc, de garrafa. Garrafenc?
4: De la comarca.
2: De la comarca i de garrafa també. Sí.
0: Vale. Llavors, quan dius allò de que eres una vez un tren que llegó a la hora, no? I et parteixes el pit, no? Més o menys. Vale, si parlem del Garraf, ha de ser alguna cosa semblant. Toc, toc. Bé, toc, toc. Ja. I què? Toc, toc, i què passa? Truquem, toc, toc. I qui obre?
2: Doncs... A veure, ens obre una persona que inicialment hauria de ser doncs, o personal o infermera d'una consulta psiquiàtrica o de teràpies, no? D'un centre de teràpies, i anem doncs, diferents persones, no? Que tenim un problema, tenim un TOC. Un TOC que vindria a ser doncs, una obsessió que fa que el nostre comportament doncs, en referència a la resta de persones sobta doncs, perquè tenim tics o manies o gestos o una problemàtica no? Nostra que ens fa diferents de la resta i de vegades doncs, això no? a la gent normal, que no existeix, no? La normalitat, però la gent normal, doncs la distorsiones perquè no coneixen, no saben què et passa, què tens, no? Això és el TOC, és el que tenim cada un dels nostres personatges i bé, doncs ens ajuntem moltes persones amb diferents TOCs amb el mateix espai i és una festa.
3: I això, el que comença com una espera incòmoda, doncs acaba convertint-se en una peculiar teràpia de grup que està plena de situacions absurdes, conflictes i moments d'humor. I això és el que volem també, que el nostre públic s'ho passi molt bé i que gaudeixi d'aquesta obra.
0: Prado, per què aquesta obra i no una altra? No sé què, Hamlet, jo què sé, algú.
5: Bueno, en realitat li preguntes a la persona menys indicada, perquè no sóc jo la que la va escollir. No, n'hi havia diverses, que s'estaven barallant, no? En plan, quina fem aquest any, i al final va guanyar aquesta per la quantitat de personatges. Ja sabeu que el Rossegall és un grup que té molts actors i moltes actrius, però que cada any treballen diferents persones. Aquest any treballaven 6-7 persones en total, sí? I era la ideal per 6 personatges principals i una altra persona que té un paper més petit, però ja veureu quin paper té. Sí. Aleshores buscàvem una cosa d'humor que fos molt divertida i que a més també tingués un trasfons interessant, no? com és això. Sí, és humor, parlem de TOCs, de trastorn obsessiu compulsiu, però és una forma també de tractar i de parlar de la salut mental, no? Que ara mateix, des de fa uns anys, s'està parlant i mai es parla lo suficient, no? Sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, perquè les persones que pateixen aquest trastorn ho passen veritablement malament.
0: Suposo que és difícil tractar un tema com el TOC en teatre, en cinema, en qualsevol i més, tractant-se d'una obra amb humor pel mig, no? S'ha de ser molt llest per fer una cosa així, eh?
2: Doncs, si em permets, sí, però, aviam, quan una persona accepta, no?, les seves, diguem, dificultats, diferències o mancances, no? El primer que s'ha de fer, quan ja un es coneix, no? ja s'accepta, ja és també a riure'ns, no? O entendre les coses que ens passen a un mateix, no? Llavors, una mica també és això, no? Tu has de conviure tota la vida que has d'estar plorant i trist sempre, no? Tu has d'estar bé, i si els altres et veuen bé, trobaran això bé i ho trobaran normal. Això és una miqueta. Sobre com i qui va triar Toc Toc, l'Alegria i la Yo-Yo, que feia anys que la volíem fer.
3: Sí, feia molts anys que anàvem darrere d'aquesta obra perquè la trobàvem molt divertida i sobretot això, no? Perquè també el que ha dit la Prado, que som una companyia molt coral i també doncs, ens agrada que tothom participi. Encara que també n'hi ha molta feina darrere.
0: I em dóna la sensació de que us agradava també perquè us sentiu bastant identificades.
3: Home, i tant, no sé per què ho dius.
0: Jo tampoc sé per què ho dic, no? Però...
3: Home, i tant, no sé per què ho dius. Ui!
0: Vale. Molt bé, amiga, molt bé. Perfecte. Quanta gent? Heu parlat de l'elenco, que òbviament ja ho sabem que cada any doncs, aneu variant, sou masses. Si tinguéssiu que fer una obra en la qual intervingués tothom, hauríeu de fer una cosa amb cor de gospel o alguna cosa així, no? Vull dir que seria una mica complicat, certament.
2: Quants segur? En total... aquesta obra? No, en total el conjunt. A veure, podem dir que uns 20, però ara entren, ara surten, també... No només depèn de l'obra, depèn molt de l'obra, evidentment
6: del director, què vol fer, què no vol fer, amb unes consignes que són la filosofia del grup, no? Que sempre diem els que hi som, som els que, i els que podem i volem, aquest any ens comprometem i volem seguir, som els que necessitem fer alguna cosa per nosaltres. I després, si ens cal ningú més, doncs anem a buscar els antics companys si tenen ganes de tornar a formar, bueno, d'estar en el projecte d'enguany. Que no poden, no volen, anem a buscar altres amics que tenim, doncs, altres companyies, que també, doncs, també fan teatre i potser, doncs, a vegades han vingut puntualment i a vegades venen per una temporada, després no hi tornen. Però sí que som un grup bastant gran i també depèn, com deia, de les circumstàncies personals de cadascú, perquè aquests companys que ara fa temps que no venen, doncs no venen perquè tenen, doncs, altres coses a fer o altres necessitats, altres preferències, altres, doncs, potser ara estan pintant quadres, però també ens venen a veure, ens recolzen tant com poden, no? Però és un grup gran, però hi ha molts que sí que són més reincidents, no? Perquè, doncs, no podem fallar, perquè no podem deixar el teatre ni una miqueta.
0: Ja. Yeah. Tot això, el vostre esforç principal de l'any és l'obra aquesta, no?, que estreneu a l'agost. Bàsicament, feu alguna cosa més? No, ja no com a Rossegall, sinó com a actrius amateurs, amb altra gent, amb altres companyies...
3: Sí, jo personalment també estic en altres dues companyies de teatre, ja professional, que ara, bueno, també faré una miqueta de publicitat.
0: Després, aprofita.
3: Estic rodant una obra que es diu Juego de Amantes, amb Theo Jansen, i l'anem representant per teatres de Barcelona, que al novembre també ens donaran temporada a una sala de Barcelona que es diu Estudi BCN, i ara sí que actuaré a Terrassa el 5 de juliol, i després amb l'altra companyia, que es diu la Romana, doncs farem una lectura dramatitzada a la sala Beckett de Barcelona.
0: Molt bé.
3: Sí, del Misael San Roque, és el director i el dramaturg, i paral·lelament també fent curtmetratges, pel·lícules, vamos, que estic entretinguda.
0: Tu vius del cuento, llavors?
3: No? Realment, al 100% no.
0: Va, és complicat, eh?
3: Sí que és complicat, sí.
0: Sempre ho veiem molt a les pel·lis, sempre allò de cal... I tu què eres? Jo soy modelo, però trabajo de camarero.
3: Ah, exacte, sí. No, és per tots els actors i actrius treballen molts de cambrer, sí.
0: I tant, és un clàssic total, no? Quina llàstima, no? Haver d'anar trampejant d'aquesta manera.
3: Sí, la veritat que sí. Moltes vegades el pescau sempre està vendido per la misma gente. Però
0: això,
3: bueno,
0: és veritat, és cert, eh?
3: Contenta de fer el que m'agrada i anar, pues, seguint per aquest camí.
0: Molt bé, molt bé. Qui són, llavors? Digues, Gigi.
6: No, jo també volia fer propaganda de mi mateixa. No, va, jo, com ja sabeu, doncs aquí a Cubelles, que faig molt poble i faig molta cultura tant com puc amb el Cor Lirae, no? Doncs amb la Mònica, i bé, doncs aquí cantem a la coral, que ens ho passem bomba i fem temes molt xulos i tenim molts bolos. Ara aviat tindrem el bolo de Capo Musicals en el teatre principal, però això ja us avançarem, és ben aviat, i fem una col·laboració molt xula que ja vam fer l'any passat. Després, de teatre, a banda del Rossegall, doncs ja fa un parell d'anys que jo faig teatre també de forma amateur a les Roquetes, en el teatre a la Bòbila, i faig un taller, no? Participo en un taller, que l'any passat ja hi vaig ser-hi, i aquest any és una obra molt xula, molt, molt divertida, que és de creació pròpia, és a dir, que l'hem fet entre tots, no? Bàsicament, el director ha ficat més cullerada, però entre tots l'hem fet el muntatge. S'estrena el dia 22 de juny, o sigui, ja. Mm-hmm. Encara queda alguna entrada, són simbòliques perquè valen 3 euros.
0: Estem parlant de la Bòbila.
6: Exacte, el teatre de la Bòbila de les Roquetes, sí, sí. I com assagem allà, doncs tenim el privilegi de fer allà la funció de final de curs.
0: Molt bé.
6: I aquesta obra concretament es diu Els coloms ens vigilen i promet molt.
0: Vale, vale.
3: I aquí la nostra directora també té alguna cosa que dir, em sembla.
5: Bueno, jo sóc la professora i directora de teatre del grup Enquina Teatre, del Prado, de Sitges, que, tot i que es diu com jo, o jo com el local, no tenim res a veure. També sóc la professora i directora del grup de teatre de Colors, de l'associació LGTBIQ+, Colors Sitges Link, i recentment, fa 6 mesos, hem creat una associació teatral amb un grup de persones que va sortir justament d'aquest grup de teatre. Hem format l'associació La Columna Teatre, i bueno, doncs, estem fent cosetes que encara no podem desvelar.
0: Home, en tot el que acabeu d'explicar, jo penso que queda més que clar que hi ha moltíssim interès pel teatre, no? Sí, i sobretot pel teatre amateur. Hosti, hi ha quantitat de gent, sense anar més lluny, aquí a Cubelles tenim a la Mònica, que quan està fent naus fa cols, i bueno, hi ha molta gent a darrere d'ella, i gent que ni t'ho pensaries, i que en un moment donat, plan, apareix allà fent teatre, i no ho fa tan malament, no? Dius, jolín, oh, què és això, no? Sí, sí.
5: Catalunya té molta tradició teatral.
0: Ja.
4: Yeah. Com de cant. Sí. Té molta tradició.
5: Sí. Bueno, a Madrid es rifen els actors i actrius catalanes, o sigui, tenim molt prestigi. Per alguna cosa serà.
0: Sí, sí, segurament. I tant. Bueno, doncs ara estem en plena voràgine del Grec, amb uns espectacles al·lucinants, suposo que més d'un en veureu, no? És com una... És el referent realment el Grec per la gent teatrera o no? O hi ha altres referents a nivell de festival gros? Tenim el Grec.
5: El Grec,
0: ja està, no?
5: Bueno, que jo sàpiga, és el Grec. El, sí, sí. Bueno, el bo és que, a més a més, portem gent de tot arreu, i ja no parles només de la qualitat, sinó del tipus de teatre que veus, que et dona l'oportunitat de veure el Grec, no? Que moltes vegades no són les obres que habitualment arriben als teatres catalans. Per no parlar, ja no comencem a parlar de la quantitat de teatres que van tancar ja fa molts anys, yeah. Que molt referent, però al final... Barcelona és el referent a Catalunya, i quants teatres n'hi han a comparació de fa
0: bueno,
5: quants tot. Anys?
0: Ara quan obrim l'aliança Cubelles, la cosa sí. ja canviarà, vull dir, ja
5: sí, sí, al final tenim que fer coses de Rodalies també a territori.
4: El Grec...
0: Mònica, micro, aquí, amiga.
4: Aquí. El Grec aporta moltíssimes coses, perquè no només teatre, vull dir, quan ja va començar amb dansa. I jo vinc del món de la dansa, més que... I llavors era brutal, perquè va venir aquí companyies que mai ens esperaven que vinguessin. I estaven aquí, tant la Graham com la Cunningham, com la Limón, com totes aquestes companyies han estat aquí, a Barcelona, per un preu que ningú s'ho esperava a l'inici de lo que era el Grec, no? Compraves un abonament, ja et podies anar tantes vegades com volguessis al teatre o a veure el que fos, no? Llavors, ostres, això s'ha de valorar, però ara és per privilegiats. Això és la llàstima.
6: Jo, sobre això de privilegiats, és on t'anava. Avui mateix em preguntava per què no vaig més al teatre. A mi m'agrada molt el teatre, no? I vaig de tant en tant. I una de les respostes és perquè sempre estàs assajant, sempre estàs fent teatre i tampoc el temps dona per tant, no? També treballo, tinc vida pròpia. És veritat que vaig al teatre, però no he anat mai al Grec, per exemple. És una cosa que m'agradaria fer alguna hora, perquè és, doncs deu ser un espectacle, no? Tot el que trobes allà. Però sí, tenim teatres de diferents preus, i per exemple, si hi ha gent que no pot anar al Grec, doncs pot anar a veure teatre amateur, no? Que els preus sempre són més assequibles, i com el que parlàvem abans, n'hi ha molts bons actors. Nosaltres estàvem fent un cafè aquí al costat abans de venir, i hi ha molts bons actors, molt bons, fent, sent professionals, guanyant-se la vida i ser molt coneguts, molt famosos, que tots coneixerem tant de cine com de teatre. I n'hi ha molts que són igual de bons o més que aquests, i no els coneixem perquè no han pogut arribar per unes circumstàncies o per unes altres. I per tant podem trobar qualitat a molts llocs, i podem gaudir del teatre en molts jocs.
0: Vale, queda dit. Doncs, voleu afegir alguna cosa més? Per exemple, qui surt en aquesta obra? Que no ho hem dit.
3: Exacte, sí. Tenim... bueno, som 7 actors. El Josep Manel, que ens farà de Camilo. Després tenim el Fred, el Carlos Lizalde, també el nostre gran Carlos, la Maria, aquí Yolanda Viena, la Lili, la Carla Castillejos, el Pep, Fidel Martínez, que amb ell, bueno, ja també va actuar amb nosaltres amb l'obra de Diner molt negre, i ara ha tornat. Després l'ajudant del doctor, aquest paper també petitó, però que serà molt intens i molt bonic, la Yolanda Milà. I després tenim a Blanca, que seré jo, l'alegria.
0: De la huerta.
3: De la huerta, sí, sí. I cadascun, doncs, amb els seus tocs. I després també volem comentar que aquesta obra la volem dedicar a Marta Ferrer, que va ser també una gran directora nostra, i aquest mes d'abril ens va deixar i li volem fer homenatge amb aquesta obra.
0: Molt bé.
4: Si vols dir alguna cosa.
6: Sí, jo vull dir que la Marta va ser la meva primera directora. És una de les persones més boniques que he conegut mai, com a persona, com a directora, i que estàs amb nosaltres. T'estimo.
0: Vale, queda dit. Doncs allò per resumir, de Cubelles ho tenim a tu i a la Yolanda, no?
6: Sí, de Cubelles sí.
0: Una bona representació. Sí. Bueno, està bé.
5: Les dues Yolandes.
0: Exacte, les dues Yolandes, la Yoyo i la Yolanda. Vale.
6: Però clar, jo em dic Yolanda, que passa que popularment que i d'amistat és Yoyo.
0: Com a Yoyo, la Yoyo de tota la vida, vaja. Doncs Yoyo, Alegria, Prado, moltíssimes gràcies. Simplement recordar que Toc Toc es representa el dia 6 d'agost. Ara vols dir una cosa? Sí, et saludar la iaia o coses d'aquestes.
3: Recordar el marit que ha d'anar a fer la compra.
0: El què, perdona?
3: No, això, que li volia dir al marit que ha d'anar a comprar, que tinc la nevera cuidada.
0: Vale, perfecte. Vale, alguna cosa més a part de lo del marit o no?
6: No, jo sí, jo vull dir una cosa. Hosti, quines ganes de xerrar. Vull dir que l'obra és tan divertida que heu de venir, sé que vindreu, sé que riureu, us ho passareu bomba. Vosaltres dos esteu convidats, com sabeu, com cada
0: any. Gràcies.
6: I què més dir? Que m'agradaria dir una cosa concreta de l'obra i de la funció. 1. Que estem treballant molt, que està sent dur, que com sempre, doncs, al final anem una miqueta agobiats perquè s'apropa la data i sempre tenim més feina a fer. Que la Prada és una directora estupenda, que estem aprenent super amb ella, ens està donant moltes eines i coses que cada director diferent et dona, i ens estem passant molt bé amb tu. De veritat, gràcies. Gràcies per haver comptat amb nosaltres, per haver dit que sí a la nostra petició. Gràcies a l'Alegria per haver fet el contacte amb ella. I només una petita cosa, si em deixes. Vull parlar dels personatges, que són...
0: Molt
6: que
0: petita.
6: Són, vull dir que la feina que hem tingut amb els personatges i que encara tenim és molt bèstia, perquè tenir un toc que no tenim és difícil.
0: Home, sí.
6: Llavors, això és una feina molt xula com a actors.
0: Tria un que sí que tingueu, hauria estat més fàcil, no? Perquè segur que tots en tenim algun, vull dir que...
5: Era més difícil canviar l'obra.
0: Sí, clar, suposo que sí, ja.
3: I sobretot, estar pendent de les xarxes socials del Rosegar IGT, que ja anirem penjant els enllaços perquè la gent pugui comprar les entrades.
0: Important. Això és important.
3: Sobretot.
0: Molt bé. Si no, suposo que també el mateix Teatre Principal de Vilanova es poden comprar,
3: sí,
0: no?
3: Sí, el que passa que volen de seguida.
0: Sí, és un clàssic del Principal.
3: Sí, nosaltres aconsellem que millor que sigui per les xarxes socials, a través d'entrepolis.com.
0: I si no, ja sabeu, haureu d'anar a la revenda a 500 euros l'entrada, vosaltres mateixos.
3: Moltes gràcies.
0: És el que hi ha. Bueno, jo els hi vaig demanar a aquestes dones, a la Yoyo concretament, que en triessin una cançó que tingués a veure amb l'obra de teatre. I en realitat, sí que té a veure o què?
6: L'ha triat el Josep Manel Farràs. Ho dic per si no li agrada a la gent, que la culpa és d'ell.
0: Ah, vale, correcte. I en realitat em sembla que no té res a veure amb l'obra de teatre, no? Però bueno, és igual. La posarem, és bonica, la cançó està molt bé i és molt alegre.
5: No ho direm.
0: Sí, i tant. Us quedeu per aquí, oi? Diguem-ne allò, acabar de veure, d'escoltar la gravació del programa. Doncs escoltem aquesta gent que van triomfar moltíssim a la dècada dels 80.

0: Bé, doncs, amb aquest Get Up de Lazy Bet dels Matt Bianco, passem ja a l'esprint final del programa i què millor que començar parlant de la revetlla de Sant Joan amb una bona coca.
1: Uau!
0: A què mola?
1: Els indis mengen coca del Perun.
0: De què t'agrada la coca, tu, Mònica?
1: A mi? M'agrada. La de llardons m'encanta i m'agrada la de crema. M'agrada.
0: Vale.
1: Anisada, per això.
0: La de crema,
1: oh,
0: anisada.
1: I la de fruita, m'agraden totes. És igual.
0: Ets una viciosilla.
1: Jo soy muy viciosilla.
0: Sort que ets diabètica, si no,
1: sí,
0: no veies.
1: Sí, sí.

0: barca de Sant Joan. Molt bé, Mònica, genial.
1: Has sortit?
0: Clar que ha sortit.
1: Ah, bueno, va, el tiriririm, doncs bueno.
0: I tant que sí. Doncs, senyores i senyors, un any més Cubelles prepara la gran revetlla de Sant Joan a la plaça del Mercat. Resumirem la nostra agenda d'aquesta setmana amb aquesta notícia, concretament, perquè és la gran notícia de la setmana. Tot a punt per la revetlla de Sant Joan a Cubelles, i la Mònica ens explica més coses.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va, vinga, explica.
1: L'Ajuntament de Cubelles ja ho té tot a punt per la revetlla popular de Sant Joan, que se celebra el proper dimarts. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera de la plaça del Mercat. L'arribada de la flama és prevista sobre les 19:15 a la plaça de la Fita, des d'on la portaran fins a la plaça de la Vila. Seguidament, s'iniciarà una cercavila amb el pollatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat, on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, a la qual hi hauran taules i cadires perquè tothom que hi vulgui pugui sopar amb els amics, familiars, etc. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Lane i el DJ i DJ, no se sap quin DJ, fins a les 3 de la matinada. També hi haurà un servei de bar.
0: Vale, i com cada any repetim i fem hincapié, perquè és important.
1: Sí, és molt important.
0: Prohibició de pirotècnia fora de la nit de revetlla.
1: Sí. D'acord amb l'article 6 de l'ordenança de civisme de Cubelles, l'ús de material pirotècnic està limitat exclusivament a les nits de la revetlla de Sant Joan i Sant Pere o manifestacions de cultura popular amb corresponent autorització municipal.
0: Blub, blub, blub, blub. I sobretot a les 3 Cardeu al Camp, a les 3 de la matinada Cardeu al Camp de la plaça del Mercat, o sortirà la Pilar Mallofré amb la mànega aquella pastelera i començarà a repartir per allà fins que...
1: Però què dius, tio?
0: Vosaltres mateixos, vull dir que, home, jo si visqués a davant com ella, ho faria, vull dir que... Les 3, a dormir, s'ha acabat. I s'han acabat els petardos. Va? Vinga, va, escoltem una altra cançó que a mi m'encanta. Aquesta cançó és de les cançons de la meva infantesa, però total. A part, diguem-ne que quan la cançó va sortir ja no era un infant, era més bé un adolescent i a més, però amb el que explica la cançó és totalment la meva infantesa, i suposo que la infantesa de molts,
1: de
0: la Mònica i de molta més gent. La trobo realment preciosa, aquesta cançó.
1: Fa plorar.

0: semblat.
1: És preciosa, i és quan encara el Serrat cantava, eh?
0: Sí, quan cantava bé.
1: Sí, sí, tenia una veu, vaja, maca, maca. Bé, Moni, amiga.
0: Bueno,
1: s'ha acabat el broquil, tu? Sí, home, clar, que ens veurem.
0: Home, tant,
1: que, encara que no vinguem a la ràdio, ens veurem, sí. Òbviament, no? Senyores, senyors, fins aquí hem arribat per aquesta temporada. No és que desapareguem. Bueno, igual ja no es deixen tornar, ojo, eh? Ja mai
0: bueno,
1: se sap, això.
0: Tampoc mai se sap.
1: Però bueno, sí, sí. Si ens deixen tornar, doncs tornarem a la sintonia d'Antena 3 amb una nova temporada de l'E Weekend. D'Antena 3, oi, com estic jo?
0: D'Antena 3.
1: És rejuvenit.
2: Una broma.
1: No, sí, no.
0: Què li ha passat?
1: No és...
0: S'ha desconnectat.
1: M'he anat als 20 i pico d'anys, jo, ara.
0: Què t'ha passat?
1: Pues que he retrocedit amb el temps. Ha estat al túnel del temps, amb els meus temps.
0: Sí, sí, he anat aquí a Sant Joan i mira el que li ha passat.
1: Clar, clar, és l'època de la joventut, tornat. A Antena 3, mira tu. No, no, Antena 3, no, no.
0: Ràdio Cubelles i va...
1: De Canal Blau, no?
0: Canal Blau, també.
1: Vinga, va.
0: Vale. Bueno, Cubelles, que vagi bé les vacances d'estiu.
1: Sí, això, pareu, no? Vinga, som-hi. Descansem.
0: Bé, sí, sí, descansem.
1: De Ràdio Cubelles. No és Antena 3, això és Ràdio Cubelles. Vull dir, som una mica més plurals que no pas els esmentats.
0: Deixa-ho estar, deixa que prendrem mal.
1: Prendrem mal. Amigues, que vagi molt bé. Aquí tenim encara amb nosaltres a les nostres tres convidades d'avui, a l'Alegria, a la Yoyo i a la Prado. Que tingueu un bon estiu, que sigui tot un exitazo el toc-toc aquest del qual hem parlat fa una estoneta, i marxem amb una altra de les cançons del Cisa, d'aquesta gran obra dels de Goll de Gom, que quan érem joves, quan jo treballava a Antena 3, els vaig entrevistar, els de Goll de Gom, per parlar del tema. Doncs,
0: la nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan, la gran cançó, el tema principal que donava títol a aquesta gran obra. Moni, amiga, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Senyores, senyors, bones vacances i a fer bondat. Ens retrobem la temporada que ve. Adeu.

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

Així que encantadíssim de ser un cap de setmana més aquí. Passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

podeu aconseguir la samarreta de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

0: Ehi, per essere vero. E mi decida fu la casa de mi fortuna.
1: En directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Fa molta calor! Mou-te amb nosaltres! Tanca els ulls! I deixa't emportar!

I recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. S'ha arribat! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! I sabem!

Radio Cubella. La radio que te va a sentir.

aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa. Bonaona.radio. Repeteixo. Bonaona.radio. Us esperem a tots.

recordeu, cada divendres i cada dissabte a la nit, amb vosaltres! Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Som-hi!

aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos, sentint la vostra companyia, i esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana.

0: un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel al matí i amb alguns núvols alts o algun de baix llunyà a la tarda, amb una temperatura que serà més alta, tornar a recuperar els valors d'estiu després de que hi baixessin una mica, i hem d'esperar que avui estem entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb una nit tropical i la més alta de les temperatures nocturnes del que portem d'any, mentre que de màxima tornarem a recuperar els 29, on ens acostarem els 30, amb una humitat força baixa. Ben feble de gregal ara al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejol i alguna àrea de maror a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estable i estiuenc, dominat pel sol, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols prims al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i els 30 o 31 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble de gregal al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb una mica de maror. Diumenge tindrem un dia de ple estiu amb que les temperatures pugen. Es comença a parlar d'una onada de calor que ens afectarà entre diumenge i dimecres, tot i que ho hem de matitzar, perquè aquesta es notarà més a l'interior del país que no pas a les zones del litoral, i farà un dia, això sí, de rigorós estiu, amb una temperatura que pujarà i es mourà entre els 23 de mínima i els 32 o 33 de màxim, amb una humitat no gaire alta i amb xafogó moderada, ben feble de xaloc, i a la mar hi haurà marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats.

0: per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un previst de situació meteorològica de perill per calor intensa. L'onada de calor seria entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, segurament també dimecres. Ara bé, la categoria seria de 1/6 i també es preveu que aquest episodi d'onada de calor sigui especialment intens a les zones de l'interior de Catalunya i menys en el litoral, segons ha informat el Meteocat. Des de Protecció Civil de la Generalitat s'han publicat uns consells i recomanacions per evitar riscos amb la calor intensa.
1: Beu aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera, cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses. No deixis persones vulnerables dins del vehicle tancat. Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.
0: A hores d'ara es manté aquest preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que podria passar a ser un avís aquest cap de setmana. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa covellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els covellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa covellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
2: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
2: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
3: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
4: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura, del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i Pous d'Estiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
5: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
4: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
5: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això. Però bueno, fins i tot No els interessem massa, podríem dir.
4: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
6: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
7: molt
6: i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això... I llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
4: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
6: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancela, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
4: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
0: La Generalitat ha anunciat el dispositiu que ha de garantir una revetlla de Sant Joan segura a tot el país amb el missatge "No petis la revetlla". Protecció Civil, bombers, Mossos i Trànsit disposaran de reforços especials i fan una crida a la prevenció per evitar emergències. Protecció Civil posarà en prealerta el Pla Territorial Procicat, que farà seguiment de les incidències qui pugui bé durant la celebració de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026. El servei també manté la crida a la prevenció amb el lema de l'any passat "No petis la revetlla", una campanya que es basa en una idea clara i directa, i és que la nit de Sant Joan la millor manera de divertir-se és evitar comportaments arriscats. Per la seva banda, durant la revetlla de Sant Joan, els bombers de la Generalitat registren habitualment un increment notable de serveis a tot el país. La majoria d'intervencions estan relacionades amb incendis en entorns urbans i focs de vegetació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat que el reforç dels equips de bombers suposarà un increment del 50% respecte d'una guàrdia ordinària.
7: Aquí tindrem doncs, un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària. A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la una de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
0: El Servei Català del Trànsit posarà en marxa també un dispositiu especial de mobilitat conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra amb motiu de Sant Joan. Aquest any el festiu coincideix en dimecres, 24 de juny, i s'ha previst un escenari de mobilitat diferent entre el cap de setmana previ i els desplaçaments específics de la Revetlla i el mateix dia festiu. Finalment, els agents rurals desplegaran 200 efectius arreu de Catalunya i ampliaran l'horari operatiu. Entre els dies 21 i 24 de juny, aquest cos se centrarà en la prevenció d'incendis, especialment en la inspecció de les fogueres de Sant Joan, pel compliment de les mesures de seguretat i també en el control de l'ús del material pirotècnic.
8: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
9: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
8: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
9: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya.
10: Uh-huh.
9: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
8: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
0: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
13: I comencem una edició més del teu programa de cerca Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
14: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.